Mr.

checking out.

0: fregarà els 30 amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Sembla amb mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament agradable de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà, aquesta nit ja el notarem, i amb pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada però que poden ser localment molt intensa i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les aclarides dia i a la tarda alternaran sol i núvols amb una temperatura que aquesta nit no baixarà dels 24 graus, la màxima poc més pujarà com a molt 5 i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cops moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que mar hi hagi marejol considerable.
1: Dia Cubelles, el programa d'actual que obre la programació diària de 8 a 10. El temps, notícies i reportatges sobre Cubelles.
2: Les escoles i instituts de Cubelles engeguen el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga. Els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. La vaga, recordem que l'han convocat USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. Tal com ja va passar a finals del curs passat, ara fa uns mesos, el malestar dels professionals de l'educació es manté de cara a aquest primer dia del curs nou amb una jornada de vaga que podria afectar les 3 escoles i els 2 instituts de Cubelles, tots 5 centres públics. Tot i les reunions amb la conselleria, els sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, la vaga perquè asseguren que la conselleria no s'hauria obert a negociar. A Cubelles el curs arrencarà amb 3 línies d'I3 a l'escola Charles Ribel, 2 a la vora del mar i una al Maricel, recuperant d'aquesta manera alguna línia que s'havia perdut en el curs anterior. En relació a primer d'ESO, el mateix, també l'Institut Cubelles tindrà 3 línies i les Vinyes 2. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, va explicar aquest juny passat que la construcció de l'edifici de l'Institut Les Vinyes haurà d'esperar encara uns quants cursos més.
3: El govern continua insistint i, a més, continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que, efectivament, unes coses que sí que agraïm a l'actual consellera és que no ens enganyi, com sí que ha passat amb anteriors consellers. L'actual equip de la Conselleria d'Educació, el que sempre ha manifestat és que l'Institut de Cubelles està entre els primers, per no dir el primer, en la propera programació de centres escolars, però que no, aquesta nova programació no començarà fins que no s'acabi la programació que s'està fent en l'actualitat. A l'actualitat, malauradament, hi ha molts centres educatius, ho trobem a la pròpia comarca, tant avui a la Vegueria, tant a la comarca del Garraf com a la Vegueria Penedès, tenim casos propers d'escoles i instituts que s'han començat però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és acabar aquests centres educatius que no estan acabats i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà a l'Institut de les Vinyes, a l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, tal com ens va dir la consellera, que en aquest pressupost no hi seria l'Institut. Com a bona notícia sí que tenim que en aquest pressupost sí que hi ha plans per acabar aquests centres educatius que ara mateix estan a mitges, per tant esperem que el fet d'aquí està més a prop del que estava abans de que no s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, però encara haurem d'esperar.
2: El curs 2026-2027 arrencarà doncs oficialment aquest dimarts 8 de setembre. Pel que fa al calendari, tindrem després més endavant les vacances de l'aturada entre el 24 de desembre al 10 de gener, amb tots dos dies inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran entre el 20 i el 29 de març, també tots dies inclosos. I a banda, recordem també que els centres disposen a disposició castell educatiu i que ja han estat degudament informats a les famílies.

0: L'Art Maridant, un any més, música, vins i caves amb els orígens pagesos i l'orgull local de Cubelles. Tant divendres com dissabte, les propostes han rebut un nombrós gruix de públic en un format de festa que ja es pot considerar totalment consolidat. La tradició de la Festa de la Verema ha demostrat que és una de les cites de l'agenda local ja més consolidades, a banda de les festes majors, ja que s'ha omplert de gent a la plaça del Mercat en les dues jornades d'aquest cap de setmana, divendres i dissabte. El maridatge entre el comiat de l'estiu, l'homenatge al passat pagès, la reivindicació del vi i el cava, tot plegat, maridat, com dèiem, amb propostes musicals pensades per un públic ampli, ha comptat, a més, amb un bon temps que ha permès gaudir de dues nits que han estat molts. Divendres, en els actes inaugurals, tant el regidor com l'alcaldessa Rosa Fonoll han coincidit en donar aquesta importància a una festa de la Verema iniciada l'any 1988 que ha tingut ja uns quants formats diferents, però que ara es considera indiscutible en el calendari local.
1: Estem molt bé, ha estat funcionant tot molt bé, ja la gent està molt animada, els comerços també estan contents perquè estan venent molt a menjar i estan venent moltes copes de vi, i en principi, bueno, això, la 39a Festa de la Verema, que crec que és una de les coses importants, una festa que aguanti 39 anys, passant doncs, per tots els governs que hi puguin haver, no?, en aquest municipi, i que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels doncs, ben enganxades, i crec que serà, finalment, d'aquí molts anys, farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser sinó a nivell de Catalunya.
2: La Festa de la Verema ens connecta amb el passat agrícola de Cubelles, amb les generacions de pagesos i pageses que hi ha aquestes terres, com ara la plaça del Mercat, amb l'esforç, la constància i el coneixement de la terra que han format part de la nostra història. La memòria és també una manera de reconèixer totes aquelles persones que ens han precedit. I farem en uns minuts, quan lliurem el Premi del Pàmpol de Plata, un homenatge a una persona que treballava de sol a sol a Cubelles, allargant la seva jornada ordinària de la fàbrica, donant un cop de mà a alguns pagesos de la vila. Una gran persona i un gran amic.
0: Per la seva banda, la nova pubilla de Cubelles, Júlia Esteve, proclamada aquest agost passat, ha fet un discurs, conjuntament també amb el pubillatge sortint, on des de l'escenari de la Festa de la Verema ha reivindicat, entre altres coses, la llengua catalana.
3: Una tradició que ens connecta amb la terra, amb la pagesia i amb la nostra cultura. Veremar no és només recollir raïm, és mantenir viva una manera de fer i una cultura que passa de generació en generació. I aquesta cultura també és la nostra llengua, el català. Una llengua que, malgrat els anys de repressió i els intents de fer-la desaparèixer, continua viva als nostres pobles, a les nostres cases i als nostres carrers. Per això, avui, mentre celebrem la Verema, també ens agradaria reivindicar el dret a viure plenament en català, perquè defensar la nostra cultura no és anar en contra de ningú, és defensar allò que som.
0: Amb aquesta Festa de la Verema, el nou pubillatge ha inaugurat també el seu mandat de 2 anys. Ara l'Ajuntament i el Departament de Turisme es posen a treballar de cara a la 40a edició, que serà aquest 2027 que ve.
4: Tomàs López ha estat el guardonat del Pàmpol de la Verema 2026, un reconeixement de l'Ajuntament de Cubelles en el festa per reconèixer persones o entitats, la tradició vitivinícola o el mateix municipi. Nascut a Santa Espada, a Jaén, Tomàs López, l'homenatjat amb el Pàmpol, va passar la seva infantesa i l'adolescència treballant al camp. Des de ben petit va ajudar la família en les tasques agrícoles i després de fer el servei militar va emprendre el camí cap a Cubelles. Així mateix ho explica al llarg d'una entrevista amb Cubelles.
5: De los 8 años a los 12, guardando cerdo. Y de los 12 a los 16, guardando ganado en el campo, también en la montaña. Y luego estuve 2 años con ella ayudándole a mi padre en casa, en el campo, y luego ya me vine aquí.
4: L'any 1964, Tomàs López arriba a Cubelles, on tenia li va facilitar la trobar feina. Els primers anys al municipi per Tomàs no van ser fàcils i durant 2 anys va viure en un barracó mentre treballava a la construcció amb els Mercè.
5: Jo familiar aquí i el marit...
6: De Jaén.
5: Sí, d'ahí. Familiar, una hermana d'ella, de mi senyora. Y el marido pues me dijo que venía aquí a trabajar con el Marcel y me vine a trabajar. Digo, pero ¿dónde voy a dormir? Y tengo que ir a un sitio para pagar lo que gano. Y dice, no, aquí tenía un barracón. Digo, por mí.

0: Y estuvo 2 años, estuve durmiendo en el barracón. Y luego estuve otro año trabajando en la gallina blanca y durmiendo en el barracón porque le pedí al francés que si me podia quedar a dormir. Me dijo que sí, que acepté mentre que quisiera.
1: Posteriorment també va treballar a la Gallina Blanca i amb els anys a les Salines, on va estar-hi 39 anys. Allà s'encarregava de treballar amb una màquina que fabricava peces i de preparar-les pel seu transport. I també Tomàs López recorda que a Cubelles va trobar una oportunitat que el seu poble d'origen no havia tingut. Aquí, diu, es menjava i es treballava, però en canvi a Jaén es treballava i no es podia menjar. Aquesta diferència va marcar profundament la seva trajectòria i va ser aleshores com a Cubelles va poder treballar, formar una família i donar estudis als seus fills.
0: Aquí se comía, aquí se trabajaba, pero se comía. Y allí trabajaba y no comía. Eso era, tenía, no, aquí no era para tirar el trigo a la ganancia, pero si ganaba jornal, pues luego tuve 2 hijos, por darle de comer, bien vestido, y colegio. Me dijo, que te quiero ir a trabajar allá a la Salina, dice que ahí se gana más que aquí. Digo, si se gana más me voy. Y me fui y allí, pues mira, me he tirado 39 años. Y entonces después allí iba de turno, las dos plegaba. Y entonces por las tardes me iba con los payeses.
1: Paral·lelament a la seva activitat laboral, també Tomàs López va mantenir sempre el vincle amb el món de la pagesia. La seva experiència al camp de Jaén li va permetre treballar també amb diversos pagesos de Cubelles, entre ells Isidre de Calbaró i Josep Fonoll. Entre les tasques que recorda hi ha la collita de tomàquets, patates i cols. El guardonat també ha explicat al llarg d'una conversa amb Ràdio Cubelles com era el calendari agrícola. Escoltem a Tomàs López.
0: Aquí siempre era trabajar aquí con el Fonoy. Allá está
1: Mercadillo.
0: el mercadillo, ahí tenía campo este lleno todo de patatas, de cebollas, de lechugas. Pues arrancar hierba y arrancar tomates. Y con el Isidro Calvaro, pues otra cosa igual. Allí más, ya está son fatal, hasta quitar los tallos las tomacas. Esta gente siempre trabajaba en lo mismo, siempre patatas, coles. Tenía melocotones también, un montón en el residuo, cabrón. Y entonces aquel, pues, ya en el verano llegaba el verano y en 3 meses de verano, pues ya de tomar en 3 meses de verano hay que ganar para el año aquí.
1: Tomàs López també ha estat estretament vinculat amb el futbol cubellenc. Va inscriure el seu fill al club quan tenia 5 anys i va participar en els primers anys de consolidació del club de futbol Cubelles. Durant dècades va seguir de prop l'equip i les seves activitats. El pàmpol de la Festa de la Verema ha reconegut a Tomàs López per una trajectòria que va molt més enllà de la seva activitat professional. La seva història representa també la de moltes persones que van arribar a Cubelles durant la segona meitat del segle XX i que amb la seva feina i esforç va contribuir al creixement i a la transformació del municipi. El programa especial de Ràdio Cubelles, amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema, va oferir divendres un seguiment en directe des de l'inici de la celebració des del mercat. La emissora va instal·lar una carpa pròpia des d'on va explicar l'ambient de la festa i va donar veu també als seus protagonistes. El programa va coincidir amb la cursa infantil de Tonells de Vi i la inauguració oficial i amb la participació de diferents colles de l'agrupació de Valls Populars i dels Castellers del Foix, així com també amb les activitats a la nit. Al llarg de l'emissió, l'emissora va poder parlar amb alguns dels estants participants que van poder presentar les seves propostes i activitats. Escoltem un dels moments d'aquestes entrevistes. El nostre company Pau Ramon podia parlar amb Oriol Biosca, artesà del temps, i també amb Clos de Lona. Escoltem un moment d'aquesta intervenció.
2: Bé, què heu portat avui aquí a Cubelles per tastar?
3: Ja, nosaltres bueno, és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I nosaltres som l'artesà del temps, que és un projecte que el que fem és elaborem 20 diferents denominacions d'origen de Catalunya, reflectint el territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les varietats autòctones de la zona, perquè volem reflectir el territori, i amb les etiquetes i els noms expliquem històries, llegendes i cultura popular. D'aquesta manera, utilitzem una commodity, que seria el vi, per explicar d'on venim i on som.
1: I també l'Ona Ferreres, de Clos de l'Ona, parlava de la seva participació a l'estand de la Festa de la Verema.
2: Explica'ns què heu portat aquí a la Festa de la Verema de Cubelles. Què es pot tastar al vostre estand?
4: Doncs mira, hem portat tot el que fem al celler del Priorat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
2: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
4: A veure, jo penso que la manera de fer del Priorat al final es basa molt en treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan fets de la mateixa parcel·la i per tant cada any tenen les seves pròpies característiques.
1: També van passar per la carpa representants municipals com l'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, el regidor de Turisme, Narcís Pineda, el regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, així com també representants del nou pollatge 2026-2028, concretament a la categoria adulta. Vam tenir a la Júlia Esteve, pobilleta de Cubelles, i a Magí García Areu. També ens va acompanyar la Neus García, dama de Cubelles, mentre que el Xavier Bellido, fadrí de Cubelles, no va poder ser-hi perquè estava de viatge. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
5: Tots els llocs que anem, que volem fer veure el nom de Cubelles i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt xules i que no, per ser un poble petit no vol dir menys. I doncs portar el nom de Cubelles per tots els llocs on puguem i doncs aquí Cubelles doncs, amb molta il·lusió doncs, representa el pobillatge.
3: Com veiem aquí al pobillatge estem bastant relacionats sobretot amb el tema de castells i la veritat que bueno, jo ja tenia la com aquesta experiència de representar el nom de Cubelles arreu de Catalunya amb la camisa de castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar el nom de Cubelles a un acte com més tradicional arreu del territori, i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el pollatge internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant.
6: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia, per exemple, hi ha un poble diferent on anar, una ciutat, llavors a poc és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
1: També al llarg d'aquest programa especial vam parlar amb el pobilletge infantil, Sara Carrillo, pobilleta, Nil Duran, l'Arauet, Aitana Fernández de Meta i Andrew Kenneth, que revalidava aquest títol de fadrineta. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
7: Estic molt emocionada per aquesta experiència que m'espera i m'agradaria molt segur tots les excursions que anem a fer.
8: Els pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Intercanvieu pins o
9: sí,
8: què passa aquí?
9: Bueno, vas a la sortida i et dona el de la sortida i després pots anar a intercanviar amb els... Bueno, amb els pollatges que van a la sortida.
10: La meva mare, quan era petita, va ser de Meta i llavors jo em vaig presentar per anar.
8: Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Kenneth, tu ja ho has fet. Com és això de la trepitjada?
10: Bueno, és xulo i el diverteix.
1: Aquests han estat alguns dels moments al programa especial d'aquesta emissora municipal a la Festa de la Brema, que va fer també un seguiment especial de la presentació del pobilletge 2026-2028 i del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, així com de la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la participació també dels infants a Cubelles i del mateix pobilletge. Un programa especial que podeu recuperar des del nostre portal web radiocubelles.cat.
11: Una subvenció acosta la reforma del de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims dos anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la biblioteca municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
12: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
1: S'ha sorprès.
12: Vam demanar acció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de Comunicació he lluitat cada any, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la

0: pensió que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar del tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no? Dels estudis de Ràdio Cubell, que arribi el més aviat possible, estem treballant ja en això.
1: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
0: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
1: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns... D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en les que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
0: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses. Aquest nou, a final de setembre, pues, com bé dius, no? Mantenim molta prioritat. És veritat que m'agradaria donar les gràcies als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant perquè així i continuï en línia, no?
1: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu, realment una programació dels programes informatius de producció, excepte només els programes esportius, coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre. L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això, segons les dades d'atur registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també creix. 7.167 desocupats, que són 40 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost del 2025. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, 9.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment de l'atur entre la sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i de la Generalitat, Paco Ramos, assenyora de la regularització d'immigrants, l'afiliació no ha crescut i apunta també que caldrà analitzar què ha passat en altres sectors.
2: Clar, el nostre objectiu és créixer en ocupació i créixer en ocupabilitat. Hem de veure què és el que està passant. El que sí que els puc dir és que la regularització sembla que ja tenim pel que fa a la pertància. El calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització. Bueno, pues això es deu haver passat aquí igual. Hem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
1: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones. El primer equip del Club de Futbol Cubelles

0: Continua sense perdre aquesta pretemporada. En els 4 amistosos que ha disputat fins ara, ha signat 3 empats i una victòria. Dijous que ve contra l'Atlètic Sant Just i diumenge contra la Penya Jove de les Roquetes són els dos últims partits de preparació que tindrà l'equip abans d'arrencar la Lliga el 19 de setembre, quan jugarà al camp del Torreforta. El sènior masculí del Club de Futbol Cubelles continuarà aquesta setmana la pretemporada. En l'últim amistós disputat aquest dissabte passat, els cubellencs han empatat 1-1 contra el Pallejà, un equip de segona catalana, la mateixa categoria. Prèviament, dijous passat, es van imposar 1-5 al Canyelles, de tercera catalana, i abans, el mes d'agost, l'equip entrenat ara per Josu Julián havia empatat els dos primers amistosos amb el mateix resultat. 2-2 van aconseguir contra el Nàstic de Tarragona B i 2-2 també contra el rivals de segona catalana. A l'agenda de partits de preparació, els cubellencs encara han de jugar aquest dijous que ve contra l'Atlètic Sant Just i el diumenge contra la Penya Jove de les Roquetes. La competició, recordem, que arrencarà el 19 de setembre i que el Club de Futbol Cubella s'haurà de desplaçar al camp del Torreforta.
1: Bon dia, Cubelles. Programa de la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. Temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Bon dia, el temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers dies el temps. Sí que encara tindrem sol i cel clar o molt poc ennuvolat al matí, però en canvi a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 i 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pràcticament fregarà els 30, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament a marejol i considerable de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà. Aquesta nit ja el notarem amb cel tapat i amb pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada però que poden ser localment molt intenses, sobretot de matinada i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions aclarint-se al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols, amb una temperatura que aquesta nit no baixarà dels 24 graus, la màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cous moderats i fent que la mar estigui alterada amb maró. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres.

0: De 8 a 10, el temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
2: Hola, encantat.
1: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat, és a dir, quantitat d'obres, estils i autors?
2: Sí, bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, bueno, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: Uh-huh. Artistes, va, qui participa?
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que me es el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, la Antonia Cruz, que es la que va a hacer al cartel de la Festa Mayor, Josep Gatell, y no sé si me falta algún, yo creo que... Ah, no, claro, y la nuestra querida Esther Pérez también, claro,
1: que
2: es una obra muy chula también, bueno, cuatro obras que tiene.
1: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes cadascú segueix la seva línia, no?
2: Sí, sí, això continuem igual. Sí, perquè, bueno, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa el que vol, com vulgui, i sense restriccions.
1: D'elles una vintena d'obres que estan exposades al Centre Social, l'objectiu donar-vos a conèixer, no?, com a sí. Crea Cubelles.
2: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art i no fa falta tenir que estudiar, bueno, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
1: O sigui que l'art es porta dins.
2: Exactament, i si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, pues, ho pots plasmar perfectament.
1: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no, sí. No tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
2: Sí, bé, a veure, ara som una trentena i bueno, i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent vulgui participar a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno... Parlem de tot, d'art, de tècniques, bueno, de qualsevol cosa. Perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem retroalimentant contínuament.
1: I bé, en tot cas, d'elles hi ha paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús... Jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no?
2: Sí.
1: Diguem, a internet, no?, des de l'Ajuntament, no?, que anuncien aquest acte, i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no?, però em vinc a referir molta color.
2: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas, que, bueno, jo... El Pere és que també agafa qualsevol moment que ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
1: Un paisatge, no? Sí. Com un camí, no? Sembla?
2: Sí, és com un camí d'un bosc.

0: Seria una altra de les imatges. Aquí hi ha gent, no? Gent sembla doncs que estan sobre una taula,
1: clar,
0: no?
1: Això és de l'Antònia.
0: Antònia Cruz.
1: L'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, bueno, el moment de fer, de prendre un cafè, del moment de quan estàs a gust amb les persones, no sé, jo... està molt bé.
0: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no? Sí. Perquè en veiem una amb, clar, molta color, vermell,
1: aquest
0: no sé si amb una lluna, no?
1: Aquest
0: seria?
1: És el típic de...
0: del Nacho Vizcaíno.
1: Sí. Uh-huh. I, a més, a mi m'agrada molt perquè... quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i pots trobar detalls molt, molt bonics.
0: Sí, sí, són obres que amaguen coses, no? Sí. Una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui, clar, una melena, però no està definit, no? Clar. I inclús edificis, no? Clar, i, bueno, i ocells...
1: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara... també,
0: sí,
1: amb l'eclipsi de que fa
0: 4 dies, sí, el mes d'agost, no? Estava tothom, no?
1: Sí,
0: pendent d'aquest eclipsi del 12 d'agost. I no sé, sí, no sé,
1: aquesta,
0: doncs, quadres...
1: aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt, bueno, molt, molt seu. És que és molt...
0: un paisatge que es veu molt al verd, no?
1: Sí.
0: I...
1: és que sempre en comú. Aquesta dona és que pinta com si fos un conte.
0: La Renata porta molt de temps a crear Cubelles?
1: No, porta molt poquet, porta
0: molt poquet.
1: Un any i poc, em sembla.
0: Clar.
1: Un any, dos anys portarà.
0: I com arriben a l'entitat? Com arriben?
1: Ah, bueno, i també, vale,
0: falta una
1: molt important, una que ara l'he vist,
0: sí?
1: Que és la Susana.
0: La Susana?
1: La Susana fa uns collages.
0: Sí.
1: I és una passada perquè, bueno, té aquest to fosc i estava... és molt, molt interessant. La veritat.
0: Una de les obres, perquè clar, la qüestió és vagi a veure,
1: no,
0: l'obra,
1: sí,
0: no? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem 4 fotos,
1: sí,
0: i intentem,
1: clar,
0: explicar una mica el que estem veient nosaltres des de l'aplicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo preguntava, com arriben? Com us coneixen?
1: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la suporta d'Instagram, la Crea, li van enviant missatges, que m'agrada. Jo crec que del boca a boca que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres, també. Aleshores, una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
0: Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
1: No, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora. Jo
0: ets de Vilanova.
1: De Vilanova. Uh-huh. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
0: I deies, és una manera també de canalitzar, si un vol exposar, no?
1: Doncs
0: l'oportunitat que potser feu xarxa... i doncs teniu contactes, no?
1: Clar, sí, i també, bueno, ja no solament per la pròpia associació, potser algun artista mai ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som una entitat per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat d'exposar-se.
0: Uh-huh. I d'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, propostes, no? Que, doncs, mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no? I des d'allà, doncs, feu una mica també una...
1: Clar,
0: i col·laboreu, no?
1: Clar, i no és només, quan passa això, no només passa per exemple, per mi, el president, no? El president, el president agafa i qui vulgui fer-ho, ho fa. Tema que hagin dit, vull que fes que
0: tu facis aquest artista, no?
1: Aquest artista. Sí, sí. Però normalment sempre fem una miqueta de... posem, oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa. Qui s'apunta? Jo. I, bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria.
0: Uh-huh.
1: I a més, també, moltes col·laboracions també amb altres entitats, per exemple per Libertània o, bueno, i o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de Cubelles, amb els artistes de Crea Cubelles.
0: Uh-huh.
1: Aleshores,

0: són, que, bueno, que jo que te, com a persona, et posa en ple d'intensitat.
1: De dir una letra major, no?, del programa. També ha sortit, clar, no una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no?, aquesta, clar, connexió amb Crea Cubelles, de dir, doncs, que surti d'aquí, no?, una,
0: no,
1: mica.
0: Clar. No, clar, i està molt bé que també, que el, jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui el... compti amb nosaltres a, per fer qualsevol cosa, o, ostres, o podíem fer un acte aquí, a veure si s'ocorreix alguna cosa, no sé, que ens facin partícipes d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: I a part hem pogut veure que Crea Cubelles ha col·laborat també fent activitats, no?
0: Sí.
1: Hem vist des de murals, no?
0: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural, sí, que és una bona època.
0: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imatge. I si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin, perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, no? Ensenyeu,
0: sí,
1: als,
0: clar,
1: nens, intenteu, doncs, orientar-los, heu fet algun taller de grafit, hem vist, no?, algun mural, no?, alguna paret,
0: sí,
1: en decoració.
0: I també, bueno, ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Van començar aquest any i l'any que menys Cubelles tingui anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
0: No,
1: no abans, Setmana Cultural.
0: Setmana Cultural, vale, va ser.
1: Uh-huh. Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
0: Exactament, sí. Sí, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Ara hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, és una miqueta un treball complicat, ara.
1: Uh-huh. És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural,
0: sí, sí,
1: i que sigui artesanal, no?
0: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja. La IA pot ajudar, no?
0: La IA està bé per ajudar a agafar una idea, això està bé. Però com la ment humana i les mans, això no hi ha res. Vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
0: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
0: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, algun punt de venda també, i alguna activitat. Però, bueno, de moment no, teníem aquesta, i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició titulada Moments, que el títol suposo que sorgeix, doncs, per buscar un títol col·lectiu de les pintobres.
0: Sí, sí, bueno, van començar d'una manera, després d'una altra, és el que passa. Ens reunim allà a qualsevol bar, comencem a fer pluja d'idees, i fins que un diu, ostres, això, i ja ens agrada a tots, i ja l'agafem.
1: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
0: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes de Crea Cubelles.
0: Exactament.
1: Recordem, doncs, la mostra Moments, fins al 28, la podeu veure i observar. Recordeu la sala que disposen.
0: I recordeu que és completament gratuït. Ha de ser car.
1: I tant, doncs, cultura gratuïta.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista. Molt bé, i seguirem parlant en una altra ocasió.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Bon dia, l'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

segueixo el camí que el cos em marca, com dins d'una barca. Sento un tambaleig que no m'espanta, com si fos un mantra. M'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Bon dia, el temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers dies el temps. Sí que encara hi ser el clar o molt poc ennuvolat al matí, però en canvi a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabarà ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 i 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pràcticament fregarà els 30 amb una humitat més alta i amb molta xafogor. 30 amb una humitat més alta i amb molta xafogor.

0: Poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cous moderats a la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fer que hi hagi marejol considerable.
1: Bon dia, Cubella, programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns de 8 a 10. El temps i reportatge.
2: Les escoles i instituts de Cubelles engeguen amb un primer dia de vaga. La vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada tema i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta. La vaga, recordem que l'han convocat USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. Els mesos, els professionals de l'educació es manté de cara a aquest primer dia del curs nou amb una jornada de vaga que podria afectar les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, tots cinc centres públics. Tot en unions amb la conselleria, el sindicat, USTEC, CGT, la Intersindical i la COS mantenen la vaga perquè asseguren que la conselleria no s'hauria obert a negociar. A Cubelles el curs arrencarà amb tres línies d'I3 a l'escola Charles Ribel, dues a vora del mar i una al Maricel, recuperant d'haver perdut en el curs anterior. En relació a primer d'ESO, el mateix també, l'Institut Cubelles, tres línies i les Vinyes, dues. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, va explicar aquest juny passat que la construcció de l'edifici de l'Institut Les Vinyes haurà d'esperar encara uns quants cursos més.
3: El govern continua insistint i, a més, continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que, efectivament, unes coses que sí que agraïm a l'actual consellera és que no ens enganyi, com sí que ha passat amb anteriors consellers. L'actual equip de la Conselleria d'Educació, el que sempre ha manifestat és que l'Institut de Cubelles està entre els primers, per no dir el primer, en la propera programació de centres escolars, però que no, aquesta nova programació no començarà fins que no s'acabi la programació que s'està fent en l'actualitat. A l'actualitat, malauradament, hi ha molts centres educatius, ho trobem a la pròpia comarca, tant a la Vegueria, tant a la comarca del Garraf com a la Vegueria Penedès. Tenim casos propers d'escoles i instituts que s'han començat però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és acabar aquests centres educatius que no estan acabats, i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà l'Institut de les Vinyes, l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, tal com ens diria, que en aquest pressupost no hi seria l'Institut de les Vinyes. Com a votíssim, en pressupost sí que hi ha les previsions per acabar aquests centres educatius de mitja. Esperem que el fet que hi hagi una nova tongada de centres educatius està més a prop abans de que no s'aprovi la Generalitat, però encara haurem d'esperar.
2: El curs 2026-2027 arrencarà doncs oficialment aquest dimarts 8 de setembre. Pel que fa al calendari, tindrem després, més endavant, les vacances de l'aturada de Nadal, entre el 24 de desembre i de gener, amb tots dos dies inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran entre el 20 i el 29 de març, també tots dies inclosos, i a banda recordem també que els centres disposaran de diversos dies anuals de lliure disposició que estan distribuïts pel calendari i que ja han estat degudament informats a les famílies. Més música, vins i caves amb els orígens pagesos a Cubelles. Tant divendres com dissabte les propostes han rebut un nombrós gruix de públic, format que ja és totalment consolidat. La 39 Barem ha demostrat que és una de les cites de l'agenda local ja més consolidades, a banda de les festes majors, ja que s'ha omplert de gent a la plaça del Mercat en les dues jornades d'aquest cap de setmana, divendres i dissabte. El maridatge entre el comiat de l'estiu, l'homenatge al passat pagès, la reivindicació del vi i el cap, acaba, tot plegat, maridat, com dèiem, amb propostes musicals pensades per un públic ampli, ha comptat, a més, amb un bon temps que ha permès gaudir de dues nits que han estat molt populars. Divendres, en els actes inaugurals, tant el

0: Regidor de Turisme Narcís Pineda com l'alcaldessa Rosa Fonoll han coincidit en donar aquesta importància a una festa de l'any 1988 que ha tingut ja uns formats diferents, però que ara es considera indiscutible en el calendari local.
1: Estem molt bé, ha estat bé, ja la gent està molt animada, els contents perquè estan venent molt a menjar i estan venent moltes copes de vi, i en principi, bueno, això, la 39a festa de la Verema, que és que coses a destacar, no? Una festa que aguanti 39 anys, passant doncs, per tots els governs que hi puguin haver, no? En aquest municipi, que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels estan doncs, ben enganxades, i crec que serà doncs, una festa que finalment d'aquí molts anys farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser sinó a nivell de Catalunya.
2: La festa de l'any passat agrícola de Cubelles, accions de pagesos i pageses que vam treballar aquestes terres, com ara la plaça del Mercat, amb l'esforç, la constància i el coneixement de la terra que han format part de la història. Mantenir viva aquesta memòria és també una manera de reconèixer totes aquelles persones que ens han precedit. I així ho farem en minuts quan lliurem el Premi del Pàmpol Plata a una persona que treballava allargant la seva jornada ordinària de la fàbrica, donant un cop de mà a alguns pagesos de la vila. Una gran persona i un gran amic.
0: Per la seva banda, la nova pubilla de Cubelles, Júlia Esteve, proclamada aquest agost passat, ha fet un discurs, conjuntament també amb el pubillatge sortint, on des de l'escenari de la Festa de la Verema ha reivindicat, entre altres coses, la llengua catalana.
3: Una tradició que ens connecta amb la terra, amb la pagesia i amb la nostra cultura. Veremar no és només recollir raïm, és mantenir viva una manera de fer i una cultura que passa de generació en generació. I aquesta cultura també és la nostra llengua, el català. Una llengua que, malgrat els anys de repressió i els intents de fer-la desaparèixer, continua viva als nostres pobles, a les nostres cases i als nostres carrers. Per això, avui, mentre celebrem la Verema, també ens agradaria reivindicar el dret a viure plenament en català, perquè defensar la nostra cultura no és anar en contra de ningú, és defensar allò que som.
0: Amb aquesta festa de la Verema, el nou pubillatge ha inaugurat també el seu mandat de 2 anys. Ara l'Ajuntament i el Departament de Turisme es posen a treballar de cara a la 40a edició, que serà aquest 2027 que ve.
4: Tomàs López ha estat el guardonat del Pàmpol de la Verema 2026, un reconeixement que lliura l'Ajuntament de Cubelles en el marc de la festa per reconèixer persones o entitats la seva dedicació a la terra, la tradició vitivinícola o al mateix municipi. Nascut a Santiago de l'Espada, a Jaén, Tomàs López, l'homenatjat amb el Pàmpol, va passar la seva infantesa i l'adolescència treballant al camp. Des de ben petit va ajudar la família en les tasques agrícoles i després de fer el servei militar va emprendre el camí cap a Cubelles. Així mateix ho explica al llarg d'una entrevista amb Ràdio Cubelles.
5: De los 8 años a los 12 guardando cerdo y de los 12 a los 16 guardando ganado en el campo, también en la montaña. Y luego estuve 2 años con ella ayudándole a mi padre en casa, en el campo, y luego ya me fui a la mili, y cuando me fui a la mili ya me vine aquí.
4: L'any 1964, Tomàs López arriba a Cubelles, on tenia un familiar que li va facilitar la possibilitat de trobar feina. Els primers anys al municipi per Tomàs no van ser fàcils i durant 2 anys va viure en un barracó mentre treballava a la construcció amb els Mercer.
5: Meu familiar aquí y el marido
6: de Jaén també.
5: Sí, de ahí, familiar, una hermana de ella, de mi señora. Y el marido pues me dijo que si podía venir aquí a trabajar con el Marcel y me vine a trabajar. Digo, pero ¿dónde voy a dormir? Y tengo que ir a un sitio para pagar lo que gano. Y dice, no, aquí tenía un barracón. Digo, por mí, y digo, 2 años estuve durmiendo en el barracón. Y luego estuve otro año trabajando en la Gallina Blanca y durmiendo en el barracón porque le pedí al Marcel que si me podia quedar a dormir, me dijo que sí, que acepte mentre que quisiera.
4: Posteriorment també va treballar a la Gallina Blanca i amb els anys a les Salines, on va estar-hi 39 anys. Allà s'encarregava de treballar amb una màquina que fabricava peces i de preparar-les pel seu transport. I també Tomàs López recorda que a Cubelles va trobar una oportunitat que el seu poble d'origen no havia tingut. Aquí, diu, es menjava i es treballava, però en canvi a Jaén es treballava i no es podia menjar. Aquesta diferència va marcar profundament la seva trajectòria i va ser aleshores com a Cubelles va poder treballar, formar una família i donar estudis als seus fills.
5: Aquí se comia, aquí se treballava, però se

0: comía. Y allí trabajaba y no comía. Eso era, tenía, no, aquí no era para tirar el trigo a la ganancia, pero si ganaba con nato, pues luego tuve dos hijos, por darle de comer, bien vestido, y el colegio. Me dijo, me que te quiero ir a trabajar allá a la Salina, dice que ahí se gana más que aquí. Digo, si se gana más me voy. Y me fui y allí, pues mira, me he tirado 39 años. Y entonces después ahí iba de turno, las dos plegaba. Y entonces por las tardes me iba con los payasos.
1: Paral·lelament a la seva activitat laboral, també Tomàs López va mantenir sempre el vincle amb el món de la pagesia. La seva experiència al camp de Jaén li va permetre treballar també amb diversos pagesos de Cubelles, entre ells Isidre de Calbaró i Josep Fonoll. Entre les tasques que recorda hi ha la collita de tomàquets, patates i cols. El guardonat també ha explicat al llarg d'una conversa amb Ràdio Cubelles com era el calendari agrícola. Escoltem a Tomàs López.
0: Aquí siempre era trabajar aquí con el Fonoy. Allá está el mercadillo, ahí tenía campo este lleno todo de patatas, de cebollas, de lechugas. Pues arrancar hierba y arrancar tomates. Y con el Isidro Calvaro, pues otra cosa igual. Allí más, y hasta eso fatal, hasta quitar los tallos las tomacas. Esta gente siempre trabajaba en lo mismo, siempre patatas, coles. Tenía melocotones también, un montón de Isidro Calvaro. Y entonces aquel, pues ya en el verano llegaba el verano y en 3 meses de verano, como ya de Tomás, en 3 meses de verano hay que ganar para el año aquí.
1: Tomàs López també ha estat estretament vinculat amb el futbol cubellenc. Va inscriure el seu fill al club quan tenia 5 anys i va participar en els primers anys de consolidació del club de futbol Cubelles. Durant dècades va seguir de prop l'equip i les seves activitats. El pàmpol de la Festa de la Verema ha reconegut a Tomàs López per una trajectòria que va molt més enllà de la seva activitat professional. La seva història representa també la de moltes persones que van arribar a Cubelles durant la segona meitat del segle XX i que amb la seva feina i esforç va contribuir al creixement i a la transformació del municipi. El programa especial de Ràdio Cubelles, amb motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema, va oferir divendres un seguiment en directe des de l'inici de la celebració des del mercat. La emissora va instal·lar una carpa pròpia, des d'on va explicar l'ambient de la festa i va donar veu també als seus protagonistes. El programa va coincidir amb la cursa infantil de Tonells de Vi i la inauguració oficial i amb la participació de diferents colles de l'agrupació de Valls Populars i dels Castellers del Foix, així com també amb les activitats de la nit. Al llarg de l'emissió, l'emissora va poder parlar amb alguns dels estants participants que van poder presentar les seves propostes i activitats. Escoltem un dels moments d'aquestes entrevistes. El nostre company Pau Ramon podia parlar amb Oriol Biosca, artesà del temps, i també amb Clos de Lona. Escoltem un moment d'aquesta intervenció.
2: Bé, què heu portat avui aquí a Cubelles per tastar?
3: Ja, nosaltres som, bueno, és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I nosaltres som l'artesà del temps, que és un projecte que el que fem és elaborem 20 diferents denominacions d'origen de Catalunya reflectint el territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les varietats autòctones de la zona perquè volem reflectir el territori, i amb les etiquetes i els noms expliquem històries, llegendes i cultura popular. D'aquesta manera, utilitzem una commodity que seria el vi per explicar d'on venim i on som.
1: I també l'Ona parlava de la seva participació a l'estand de la Festa de la Verema.
2: Explica'ns què heu portat a la Verema de Cubelles, què es pot tastar al vostre estand?
4: Doncs mira, hem portat tot el que fem al Celler del Priorat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
2: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
4: A veure, jo penso que la manera de fer del Priorat al final es basa molt en treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan per tant característiques.
1: També van placarpar representants municipals com l'alcalde Rosa Fonoll, el regidor de Turisme Narcís Pineda, el regidor de Comunicació Arturo Carrillo, així com també representants del nou pollatge 2026-2028, concretament a la categoria adulta. Vam tenir a la Júlia Esteve, pobilleta de Cubelles, i a Magí García Areu. També ens va acompanyar la Neus García, mentre que el Xavier Bellido, fadrí de Cubelles, no va poder ser-hi perquè estava de viatge. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
5: Tots els llocs que anem, que volem fer veure el nom de Cubelles i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt xules i que no, per ser un poble petit no vol dir. I doncs portar Cubelles a tots els llocs on puguem i doncs aquí a Cubelles doncs, amb molta il·lusió doncs, representar el pubillatge.
3: Com veiem aquí al pubillatge estem bastant relacionats.

0: relacionat sobretot amb el tema de castells, i la veritat que bueno, jo ja tenia la, com aquesta experiència de representar el nom de Cubelles arreu de Catalunya amb la camisa de castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar els, bueno, el nom de Cubelles també a un acte com més tradicional de arreu del territori, i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el pollatge internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant.
1: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia, per exemple, hi ha un poble diferent on anar, a una ciutat, llavors a poc a poc, és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que són que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
2: També al llarg d'aquest programa especial vam parlar amb el pubilletge infantil, Sara Carrillo, Pubilleta, Nil Duran, l'Arauet, Aitana Fernández, de Meta, i Andrew Kenneth, que revalidava aquest títol de fadrinet. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
3: Estic molt emocionada per aquestes experiència que m'espera, i m'agradaria molt, segur, totes les excursions que anem a fer.
4: Perquè això dels pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Us intercanvieu pins o
5: sí,
4: què passa aquí?
5: Bueno, vas a la sortida i et donen el de la sortida, i després pots anar a intercanviar amb els pollatges que van a la sortida.
6: La meva mare, quan era petita, va ser de Meta, i llavors jo em vaig presentar per anar.
4: Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Kenneth, tu ja ho has fet.
7: Sí.
4: Va, explica'ns com és això de la trepitjada.
7: Bueno, és xulo i el diverteix.
2: Aquests han estat alguns dels moments al programa especial d'aquesta emissora municipal a la Festa de la Brema, que va fer també un seguiment especial de la presentació del pubilletge 2026-2028 i del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, així com de la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer most, amb la participació també dels infants a Cubelles i del mateix pubilletge. Un programa especial que podeu recuperar des del nostre portal web radiocubelles.cat.
8: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
9: M'agrada donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat algú de sentir-ho, no?
2: S'ha sorprès.
9: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
8: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
9: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Covelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Covelles.
8: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
9: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles, pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no, la més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles. Però sobretot que m'agradaria reforçar molt, pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
8: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre. L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 790 durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior, i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això segons les dades d'atur registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, que són uns 140 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost del 2025. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, a Catalunya, també durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment d'atur entre les persones sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que, malgrat la contribució de la regularització d'immigrants, l'afiliació no ha crescut, i apunta també que caldrà analitzar què en altres sectors.
10: Clar, el nostre empres creix en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. Que els hi puc dir és que la regla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació, i per tant, si l'Estat calcula que és un viment de l'afiliació que es deu a la regularització, igual hi haurem de veure què ha passat en altres sectors, perquè malgrat aquesta aportació l'afiliació no hagi crescut.
8: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys, aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones. El primer equip del club de futbol es continua sense perdre aquesta pretemporada. En els 4 amistosos que ha disputat fins ara, ha signat 3 empats i una victòria. Dijous que ve contra l'Atlètic i diumenge la Penya Jove de les Roquetes són els dos últims de preparació de l'equip abans d'arrencar la Lliga el 19 de setembre, quan jugarà. Ara masculí del Club de Futbol Cubelles continuarà aquesta setmana la pretemporada. Aquest dissabte passat els cubellencs han empatat 1-1 contra el Pallejà, un equip de segona catalana. Es van imposar a l'Anna i abans, el mes d'agost, l'equip entrenat ara per Josu Julián havia empatat els dos primers amistosos amb el mateix resultat, 2-2. Van aconseguir contra

0: el Nàstic de Tarragona B i 2-2 també contra el Corbera, tots dos rivals de segona catalana. A l'agenda de partits de preparació, els covellencs encara han de jugar aquest dijous que ve contra l'Atlètic Sant Just i el diumenge contra la Penya Jove de les Roquetes. La competició de Lliga, recordem que arrencarà el 19 de setembre a Covelles al camp del Torreforta.
1: Bon dia, Covelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Covelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal a Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Bon dia. El temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers dies el temps. Ara tindrem sol i cel clar o molt poc ennuvolat al matí, però encara a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia, movent-se entre els 20 i 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima, pràcticament, una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble, amb Terral fins a mig matí, i de Garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arriscada, però augment de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà, amb cel tapat i amb pluges i tempestes que seran de curta durada, però que poden ser localment molt intenses, sobretot de matinada i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions, aclarint-se al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols. Amb una temperatura que aquesta no baixarà als 24 graus, la màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cous moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que té programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
5: Hola, encantat.
4: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra, qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat, és a dir, quantitat d'obres, estils i autors?
5: Sí. Bueno, d'obres hi ha més o menys. I bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim, o el

0: sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, vam, cadascú... Era, és, sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això, els moments o amb la, el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, bueno, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: Uh-huh. Artistes, va, qui participa?
0: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartel de la Festa Major, Josep Gatell, i no sé si em falta algun, jo crec que... Ah, no, clar, i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
1: Molt bé.
0: Una obra molt xula, també. Bueno, quatre obres que té.
1: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes, cadascú segueix la seva línia.
0: I això continuem igual. Sí, perquè, bueno, és la, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa vol, com vulgui, i sense restriccions.
1: Deies una vintena d'obres que estan exposades al centre social. L'objectiu, donar-vos a conèixer, no? Com a sí. Crear Cubelles.
0: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de l'obra d'art. Va tenir que estudiar, bueno, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
1: O sigui que l'art es porta a dins.
0: Exactament, i si en concret, pues, ho pots plasmar perfectament.
1: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no, sí. No tinc... Vols presentar?
0: Sí, bé, a veure, ara som una arena i bueno, i ara estan venint més gent que es vol apuntar. I és que la gent participa a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem un nim i, bueno, parlem de tot, d'art, bueno, de qualsevol cosa. Perquè al final també anem aprenent uns d'altres. Estem retroalimentant contínuament.
1: Uh-huh. I bé, en tot cas, d'elles ja en paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús, jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no? Diguem, a internet, no? Des de l'Ajuntament, no? Que anuncien aquest acte i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no? Però em vinc a referir molta color.
0: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas. Que, bueno, jo, el Pere és que també agafa qualsevol moment que veu i ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
1: Ah, veiem aquí un paisatge, no? Sí. Un camí, no? Sembla?
0: Sí, és com un camí d'un bosc.
1: Seria una de les imatges. Aquí hi ha, doncs, gent, no? Sembla, doncs, que estan sobre una taula,
0: clar,
1: no?
0: Això és de l'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, un moment de fer, de prendre un cafè, del moment de quan estàs... A gust amb... Està molt bé.
1: Uh-huh. Sí. Perquè en veiem un vermell, aquest no sé si amb una lluna, no?
0: Aquest del Nacho.
1: Del Nacho Vizcaíno. Sí,
0: quan més humil descobreixes una, o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i tornes a... I pots trobar detalls molt, molt bonics.
1: Sí, sí, però, no? Sí, una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui, clar, una melena, clar, i inclús edificis, no?, clar, i bueno, ocells.
0: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara, també,
1: sí,
0: amb l'eclipsi de que fa...
1: Quatre dies, no?, que estava tothom, no?,
0: sí,
1: pendent d'aquest eclipsi del 12 d'agost. I, no sé, hi ha moltíssims... Sí.
0: Aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt,

0: molt, molt seu. És que és molt...
1: El paisatge es veu molt al verd, no?
0: Sí.
1: I...
0: És que sempre en comú... aquesta dona és que pinta com si fos un conte.
1: La Renata porta molt de temps a crear Cubelles.
0: No, porta molt poquet. Porta molt poquet. Un any i poc, em sembla.
1: Clar.
0: Un any, dos anys portarà.
1: I com arriben a l'entitat? Com arriba?
0: Ah, bueno, i també vale,
1: falta una
0: molt important, una que ara l'he vist, sí? Que és la Susana.
1: La Susana.
0: La Susana Segura, que fa uns collages.
1: Sí.
0: I és una passada perquè, bueno, té aquest toc una miqueta fosc i estava... És molt, molt interessant, la veritat.
1: Hem repassat alguna de les obres, perquè, clar, la qüestió és que la gent vagi a veure l'obra,
0: sí.
1: No? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va... Mirem quatre fotos,
0: sí,
1: i intentem explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo et preguntava, com arriben? Com us coneixen?
0: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, que m'agradaria que van veient, o també la gent que... vol també fer les seves obres, també. Aleshores, és una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
1: Mm-hmm. Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats... L'obra també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
0: No, tothom. Jo, per exemple, sóc de fora.
1: Ets de Vilanova.
0: De Vilanova. Mm-hmm. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts, surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu...
0: Ja no és obsessió, a lo millor algun artista mai ha tingut, pues podem aprofitar que som una entitat per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat de...
1: D'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, proposa, doncs, mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no?
0: Exactament.
1: En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà, doncs, col·laboreu, no?
0: I no és només, quan passa això, no només passa per exemple, per mi, el president, no? El president ha de fer-ho. No, el president agafa i qui vulgui fer-ho, ho fa. Ara, o sigui, que sigui especialment que hagin dit vull que fes que
1: tu facis
0: aquest artista, sí, sí. Però normalment sempre fem una miqueta de posem, oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa, qui s'ha apuntat? Jo i bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria.
1: Uh-huh.
0: Hi ha moltes col·laboracions també amb altres entitats, per Libertània o, bueno, hi ha Cubelles Noir, que van fer també la de conèixer Cubelles, els artistes de Crea Cubelles.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, són oportunitats que surten, que, bueno, que jo crec que com a persona et posa en ple d'entitat.
1: No, la imatge de la Festa Major,
0: clar.
1: No una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no?, aquesta, clar, connexió amb Crea, és a dir, doncs que sortir d'aquí, no?, una
0: mica. No, clar, no, i està molt bé que també, jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o podíem fer un acte aquí, a veure si surt alguna cosa, participar d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: Crea Cubelles ha estat també fent actes de murals, no?
0: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural,
0: sí,
1: que és una bona època.
0: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta d'aprofitar l'acció que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Uh-huh. Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, no? Ensenyeu,
0: sí,
1: als,
0: clar,
1: nens, intenteu doncs orientar-los, heu fet algun taller de grafit, hem vist, no?, algun mural, no?, alguna paret,
0: sí,
1: que han demanat la vostra col·laboració.
0: Sí, i també, bueno, ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. O sigui, vam començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia.

0: I de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
0: No,
1: abans, Setmana Cultural.
0: Setmana Cultural va ser.
1: Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
0: Exactament, sí. Sí, clar, al final és, tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: Uh-huh. És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural,
0: sí.
1: I que sigui artesanal, no?
0: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja. La IA pot ajudar, no?
0: La IA està bé per ajudar a agafar una idea, això està bé. Llavors, això no hi ha res. Vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé, si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
0: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
0: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, i algun punt de venda també, i alguna activitat. Però, bueno, de moment no, teníem aquesta, i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i bosses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició, que el títol suposo que sorgeix doncs, per un títol col·lectiu.
0: Vam començar d'una manera, després d'una altra, ja a volbar, i un dia ja l'agafem.
1: Molt bé, un nom, no?
0: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes de Crea Cubella. La mostra, Moments, tot el mes de setembre fins al 8, la podeu veure i recordem a la sala del Centre Social. Aquesta sala d'exposicions que disposen.
0: I recordeu que és completament gratuït.
1: Molt bé.
0: Perquè l'art no ha de ser car.
1: Doncs, cultura gratuïta.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

Camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pitança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage era un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne Casey va ser el líder de la banda anomenada The Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell, els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada. Shake your booty. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És remena el cul.
0: Vaja.

0: aquesta versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: També una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i per una sol, ja convertit hores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol, d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista, a la cantana de contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27, i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-se una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, va fer del Beethoven i que van titular la cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments que es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la compra.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.

0: Avui sembla el dia dels temes perquè aquest, Carlos Sana, el guitarrista mexicà, un dels 40 principals, hauria de les seves composicions.
1: En Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu. Demostrar només en paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes posicions principals. La popularitat es va veure incrementada per la seva mort en un accident de trànsit als 27 anys, a formar de la branca espanyola del Club dels 27.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent, com quan, per exemple, deia: "He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz." I això què és? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no li importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu: "Porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá." És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu, que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que
1: perfecte,
0: tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en els número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots. Appreciate that.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. El programa especial de Ràdio Cubelles, a motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema, va oferir divendres un seguiment en directe des de l'inici de la celebració, des del va instal·lar una carpa pròpia, des d'on va ficar l'ambient de la festa i va donar veu també als seus protagonistes. El programa va coincidir amb la cursa infantil de Tones de Vi i la inauguració oficial i amb la participació de diferents colles de l'agrupació de balls populars i dels castellers del Foix, així com també amb les activitats a la nit. Al llarg de l'emissió, l'emissora va poder parlar amb alguns dels estants participants que van poder presentar les seves propostes i activitats. Escoltem un dels moments d'aquestes entrevistes. El nostre company Pau Ramon podia parlar amb Oriol Biosca, artesà del temps, i també amb Clos de Lona. Escoltem un moment d'aquesta intervenció.
6: Doncs parlem amb que és l'artesà del temps, una degustació que tenim al tema de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda. Bona verema.
7: A vosaltres, bona tarda.
6: Cubelles, per tastar.
7: Ja, nosaltres som, bueno, és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I nosaltres som, és un projecte que el que fem és elaborem vins diferents denominacions d'origen de Catalunya al territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les parts de la zona, perquè volem reflectir el territori, etiquetes i els noms, expliquem històries, llegendes i cultura popular. De manera, utilitzem una commodity, que seria el vi, per explicar d'on venim i on som. I, bueno, hem perdut el de la terra. Serien tres vins, un blanc, negre i rosat, que es diu l'home dels nassos, que és una fruita mitològica que té tants nassos com dies li queden l'any. La trampa només se'l pot veure el dia 31 de desembre, un dia un nas. Vale? I després hem portat un altre del Montsant, que és el Bernadalet, que històricament, antigament, a les festes majors, els solters sortien a ballar amb un fanalet i quan s'acabava havien de sortir de la plaça major d'anar a l'última parella a ballar. A dia d'avui tenim Tinder, en aquest punt havien de buscar altres maneres.
6: És la primera edició de la Verema que veniu o havíeu vingut altres anys?
7: No, vam venir l'any passat, ens vam divertir molt i hem decidit pues, tornar.
6: I l'any passat què és el que va tenir més sortida? Què és el que li agrada al cubellent quan ve aquí a la plaça del mercat?
7: Blancs. Fa molta calor i hi ha una altra època de l'any, pues, potser més els negres, però aquí el que tira és blancs i caves.

0: algo fresquet.
1: I què ens recomanaries d'ombra de barema?
0: Si és calor, recomano molt... A mi m'agrada molt el rosat que hem portat, que és una garnatxa negra, que és un rosat que jo sempre dic que blanqueja, és a dir, que tira més cap a blanc. Té la fruita del rosat, però té aquesta acidesa del vi blanc que el fa ser molt fresc, i si el que voleu és un blanc, us tenim una garnatxa blanca.
1: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies des de l'Artesà d'Altèsia.
0: A vosaltres, gràcies.
2: I també l'Ona Ferreres, de Clos de l'Ona, parlava de la seva participació a l'estand de la Festa de la...
1: Ferreres del Clos, és un dels estands que tenim també avui a la Festa de la Barema. Gràcies per atendre'ns i bé, bona Barema.
3: Moltes gràcies.
1: Ha estat aquí la Festa de la Barema de Cubelles. Què es pot tastar al vostre estand?
3: Doncs mira, hem portat tot el que fem lliurat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
1: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
3: A veure, jo penso que la manera de fer del priorat al final es basa molt en treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan fets de la mateixa parcel·la i per tant cada any tenen les seves pròpies característiques.
1: I també la gent que s'acosti a l'estand pot tastar qualsevol dels vostres vins. Avui és el primer any que veniu també a la Festa de la Barema.
3: Sí, sí, es pot tastar. No sé si mira la càmera o no. Sí, òbviament es pot tastar qualsevol vi i és el primer any. La veritat que de moment molt bé, molt content. Tothom ens diu que serà la bomba, o sigui que ojalà sigui així.
1: I ho dic també perquè, clar, no sé si sabeu quins vins us podrien sortir més, quins creieu que poden sortir més. També abans ens deia un company vostre d'un altre estant que quan faci calor, doncs sobretot la gent potser vol opcions una mica més fresques, però també hi deu haver gent, no?, amb ganes de tastar coses diferents. No sé si teniu vosaltres alguna expectativa en aquesta línia.
3: Doncs jo anava com molt mentalitzada del blanc fresquet, per això que dius, i de moment sembla que la gent li està interessant molt al negre, o sigui que estupendo, perquè el priorat som terra de negres, principalment. Bueno, crec que els fem molt bé, o sigui que genial.
1: I fora de la Festa de la Barema, on us poden trobar, el Clos de l'Ona?
3: Doncs bé, o si entreu a la web o qualsevol cosa, podeu contactar amb nosaltres directament, que us parlarà, som una empresa familiar, vull dir, algú de nosaltres, ens podeu venir a... us podem venir a visitar vosaltres i, bueno, directament, quasi tot ho fem nosaltres directament.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ona Ferreres, i el Clos de l'Ona, la gent ja ho sap, que si volen anar a tastar el priorat, que l'estan també aquí a la Festa de la Barema. Gràcies, Ona.
3: Merci a vosaltres.
2: També van passar per la Carpa representants municipals com l'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, el regidor de Turisme, Narcís Pineda, la comunicació, Arturo Carrillo, així com també representants del nou pollatge 2026-2028, concretament a la categoria adulta. Vam tenir a la Júlia Esté de Cubelles i a Garcia Areu. També ens va acompanyar la Neus Garcia, dama de Cubelles, mentre que el Xavier Bellido, fadrí de Cubelles, no va poder ser-hi perquè estava de viatge. També al llarg d'aquest programa especial vam parlar a Cubillatge Infantil, Sara Carrillo, Pubilleta, Nil Duran, l'Arauet, Aitana Fernández de Meta i Andrew Kennet, que revalidava aquest títol de fadrinet. Escoltem alguns dels moments d'aquestes...
4: del Pubilletge, Tenim representació infantil i també adulta, en tot cas. Doncs començarem primer de tot, si de cas, amb la Pubilla de Cubelles, que hauria d'haver amb nosaltres a la Júlia.
5: Hola, bona tarda.
4: La Júlia Esteve, que és la Pubilla, la nova Pubilla de la Barema, per dos anys, hem de dir el mandat 2024-2026, i que més porta aquesta banda, doncs per què? Perquè es va fer una renovació del pubillatge, per tant s'ha fet una elecció, això va ser dissabte,
5: sí.
4: I han passat pocs dies. Júlia, aquest serà el primer acte, aquest, el de la Barema, o has fet alguna cosa ja abans del dia d'avui?
5: Doncs el dia següent just de proclamar-nos, alguns dels que van poder van pujar a Manresa a l'acte d'allà, de la proclamació i el comiat d'allà, i doncs aquest va ser el nostre primer acte com a nou pubillatge de Cubelles, però aquí Cubelles sí que és el primer.
4: Molt bé. Com reps tu doncs aquest títol? No sé, com et vas sentir en el moment que vas sentir el teu nom? Jo vaig escoltar crits a la plaça. Va ser seguit, això, no?
5: Doncs moltíssima il·lusió. A mi em vaig quedar parada perquè, bueno, era una cosa que feia molts anys que tenia ganes, perquè jo ho vaig fer de petita, però clar, el pubillatge ha canviat molt cap a bé, òbviament. I clar, jo estava, bueno, és que encara no m'ho crec.
4: I ja saps que t'espera d'aquí endavant, són dos anys, no? Que passen ràpid, ho sabem, perquè els que es van acomiadar ens ho explicaran, no?, també.

0: Però bé, saps el que t'espera, no? Què representa, doncs, que la Júlia sigui la pubilla? Què vols transmetre al llarg d'aquests 2 anys?
1: Doncs a tots els llocs que anem, que volem fer veure el nom de Cubelles, i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt xules, i que no, per ser un poble petit no vol dir menys. I doncs portar el nom de Cubelles per tots els llocs on puguem, i doncs aquí Cubelles, doncs, amb molta il·lusió, doncs, representa el pubillatge.
0: Júlia, explica'ns alguna cosa de tu, més que res per conèixer, perquè d'ella, és que clar, el pubillatge sorgent que està amb altres entitats, no?
1: Sí.
0: Quina és la teva participació a altres entitats aquí,
1: doncs,
0: del municipi?
1: Jo, diverses coses, la veritat. Faig castells aquí als Castellers del Foix, també a l'agrupació, doncs, Ballo Pastorets, des de fa 2 anys, i també, doncs, això, l'obra de teatre Els Pastorets, doncs, des de ben petita que hi participo, i doncs també allà estic.
0: Per tant, estàs activa plenament aquí,
1: sí, sí,
0: a Cubelles. I et fa il·lusió fer de pubilla, i la trepitjada, perquè avui trepitjaràs raïm. No sé si és la primera vegada.
1: No, ja, quan vaig ser pubilleta ho vaig fer, que si no recordo malament crec que sí que ho vam fer llavors.
0: I vas provar el primer most.
1: Ui, no me'n recordo tant.
0: Ho dic, avui segurament, no? També
2: llavors, llavors vol dir que no el va tastar.
1: No,
2: vol dir que no el va tastar.
1: No crec, no crec.
0: No creus, eh? Creus. Molt bé, seguim ara parlant ara amb l'hereu de Cubelles, amb el Magí García. Magí, també benvingut aquí al programa.
3: Moltes gràcies.
0: I bé, el Magí, no sé si es van sentir crits o no al moment que se'l va proclamar, però com ho estàs vivint des del moment que va sonar el teu nom a l'escenari?
3: Bueno, aprofito també per seguir la pregunta també amb com és la nostra relació amb el poble. Bueno, com veiem aquí al pubillatge, estem bastant relacionats sobretot amb el tema de castells, i la veritat que bueno, jo ja tenia com aquesta experiència de representar el nom de Cubelles arreu de Catalunya amb la camisa de castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar bueno, el nom de Cubelles també a un acte com més tradicional arreu del territori, i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el pubillatge internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant. Jo encara no he fet ningun acte, no vaig poder anar amb ells a Manresa, però la veritat que en quan puguem anirem per allà.
0: Magí, estàs a punt? 2 anys, eh?
3: Sí, sí.
0: Es farà llarg o creus que no, que es farà curt? Com ho preveus,
3: no ho
0: tu, això?
3: De moment no ho sé.
0: Què et va portar a presentar-t'hi? Perquè, clar, la Júlia ens deia, jo de petita vaig ser pubilleta, jo no sé si això també la va ajudar, però en el teu cas...
3: Bueno, jo en el discurs de proclamació ja vaig dir que segurament em dius que sóc hereu fa un mes i no m'hagués hagués cregut, perquè, bueno, ja ho he dit, jo estic a Castellers del Foix i allà ens trobem amb el pubillatge sortint del 2024 i també amb altres expulls de Cubelles del 2022 i d'aquella època, i a poc a poc van anar menjant-me l'orella i dient que era una bona oportunitat, que era molt xulo, que representar Cubelles seria molt emocionant, i a poc em van anar com convencent, i bueno, doncs al final aquí estem.
0: Casteller també del Foix.
3: Sí, i Diable.
0: I Diable, és a dir que també surts de dins de les entitats, no?
3: Sí.
0: Et van convèncer de ple i, vaja, has tingut allò, moltíssima sort, no? Perquè has estat presentar-te i a la primera, no?
3: Sí, sí, sí, la veritat que sí. La veritat que per la meva posició crec que érem 2 candidats, i bueno, a mi em vaig tenir la sort de poder ser l'hereu, per tant, molt emocionant, la veritat.
0: Anem a parlar també de dins d'aquest pubillatge adult. Tenim la dama, la Neus García, la Neus que també és castellera, perquè veig que aquí tots porteu la camisa blava, i Neus, no sé què et va portar a presentar-t'hi, no? I com vas viure també aquest moment d'elecció?
4: Hola, doncs sí, mira, jo una mica ara escoltant el Magí i la Júlia, és una mica una barreja o el mateix. Jo, com tenim també representants dels delegats del pubillatge, expubillatge d'altres anys, ens explicàvem molt el que era el pubillatge, i també una mica com la Júlia. Jo ho porto tota la vida, que ma mare sempre ha sigut el seu somni, i jo de petita sempre li negava, però sempre he sabut el que era el pubillatge i el que era el pubillatge a Cubelles, encara que mai vaig ser-hi. Llavors, entre això i entre els castellers que també formen part dels delegats del pubillatge, ens ho van explicant fins que ens van convèncer i ens van endinsar aquest món, i també vam tenir l'oportunitat. Jo també m'ho vaig passar molt bé, per exemple, el dia de la prova, allà amb la Júlia i la resta de candidates, que també són companyes i amigues. I res, això em va portar a representar el meu poble, evidentment, com ja vam dir també al discurs, és un orgull per tots nosaltres com a cubellencs, I no sé, jo crec que estic molt feliç de veure com va aquesta temporada i també tinc uns companys, jo crec que molt bons, entre el pubillatge infantil i l'adult. Estic molt agraïda, la veritat.
0: I a més hem de dir que, bé, per l'experiència d'altres integrants del pubillatge, sembla que els adults ho passen molt bé. Jo no sé si us han fet un traspàs aquests dos anys. Júlia, no sé, algun dels tres. No sé, aquest traspàs, us l'han fet? Sabeu el que us espera? Perquè m'han dit que se'n van a dormir tard, no? Que...
1: Bueno, ens han fet 5 cèntims de tot i tenim uns delegats que gràcies a Déu que tenim aquests delegats, perquè clar, nosaltres clar, ara som novatos i fem el que podem, però si no ens haguessin explicat res, són moltes coses a tenir en compte i clar, millor que ens ho expliquin una mica, però bueno, és qüestió d'anar descobrint.
0: El que està exagereu molt, arreu, no sé si coneixeu molt els pobles, serà una manera també de viatjar i de conèixer una mica les tradicions arreu.
4: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia, per exemple, hi ha un poble diferent on anar, a una ciutat, llavors a poc a poc, és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
1: I bueno, també tindrem la sort de que cada dos anys crec que és el d'Andorra també i també tindrem la sort de poder anar a Andorra, també és un gran què.
0: Doncs que bé, si us fa il·lusió, opteu a l'atura, no?, de ser pubilla i hereu de Catalunya.
3: Les possibilitats són poques, però...
2: Paraules majors, ja, paraules majors. Porteu 6 dies, ja...
3: Sí, aquí
2: sense
3: la
2: pressió. Sense pressió.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, perquè hem de parlar també amb el pubillatge infantil. Acomiadem doncs el pubillatge adult, que visqueu plenament aquests dos anys, aquesta festa de la Verema i aquesta presentació pública amb trepitjada de raïm, primer humor i els actes que us esperen. Moltes gràcies als tres.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra. I aprofitem, en tot cas els hi passarem també els micròfons. Primerament començarem parlant... Tenim la pubilleta per aquí? Doncs vinga, va, comencem amb la pubilleta de Cubelles. La Sara Carrillo. Anem a posar els auriculars.
2: Això dels auriculars és una prova complicada.
0: Som-hi, doncs, la Sara Carrillo, que és la pubilleta de Cubelles, que la van proclamar fa molt pocs dies. Sara, explica'ns una mica, doncs, suposo, com ho vas viure tu? Estàs contenta? Com ho has viscut? I com van anar aquestes proves de selecció? Com et vas presentar o què fa la Sara? Què ens pots explicar? Sara.
5: Bé, estic molt per aquesta experiència que m'espera i m'agradaria molt segur totes les excursions que anem a fer.
0: O sigui, t'esperen molts viatges, això ho saps, no?
5: Sí.
0: I bé, Sara, clar, saps el que és formar part del pubillatge? Perquè avui estàs aquí. Clar, és una cosa nova.
5: Sí.
0: Què hauràs de fer? Perquè tinc entès que es vesteixen també amb uns vestits tradicionals, no? Avui fareu una cosa especial, que serà pujar a l'escenari, i què heu de fer? Trepitjar raïm. És la primera vegada que trepitjaràs raïm?
5: Sí.
0: Et fa il·lusió?
5: Sí, molta.
0: Aquesta banda, que jo veig que comencen a tenir pins. D'on han sortit aquests pins? Són els primers pins? Sembla que són de Cubelles?
5: Sí, són els primers pins de la primera...
0: Has viatjat ja?
5: Sí.
0: Ah.
5: A Manresa no he viatjat perquè no havia pogut, però quan me'n vaig nombrar pubilleta me'n van dar pins.
0: T'han donat aquests pins ja, eh? Sí. Molt bé.
2: I Sara, com... i tu, perquè no et veig de blau, però em sembla que també participes en altres entitats, no?
5: Sí.
2: Què fas tu, a veure?
5: Pastorets.
2: Ah, o sigui que t'has estrenat també aquest any. Mare meva, quantes coses noves, eh? No sé si ho podrem gestionar tot això, eh? I com ho has viscut? Com estàs?
5: Molt xulí.
2: Sí? Molt bé.
0: I com van anar aquestes proves? Què et van preguntar? Què us van preguntar? Perquè, clar, la gent sempre té por a que això sigui un examen, però no va ser un examen, no? Apropa't una mica.
5: M'han preguntat sobre coses... meves, de, per exemple, les vacances o què faig, que extraescolars faig.
0: Molt bé, perquè de la Sara

0: no sabem quin curs fa. Què comences? Quin curs?
1: Quart.
0: Quart, de primària. I tens?
1: 8 anys i vaig a...
0: Molt bé, aficions. Quines aficions, a part de l'agrupació?
1: Ballar, ballet i flamenc.
0: Flamenc i ballet, eh? Molt bé, per tant...
1: Sí.
0: Molt bé. Anem a conèixer també aquest Arauet de Cubelles, que anem a saludar-lo també, perquè l'Arauet va pujar també del de l'escenari, jo crec que també hi va haver un reclam, no?, a l'hora de... quan vam sentir el teu nom. I bé, l'Arauet es diu Nil Duran.
2: Sí.
0: Nil, explica'ns una mica també com va rebre aquesta notícia.
2: Bueno, la Maria, la nostra delegada, em va proposar de viure aquesta experiència. I bueno, vaig veure que era això, una experiència xula i que em podia, no sé, o sigui, crec que seria xula de viure-la.
0: Per tant, on arriba també aquesta notícia? Per què et presentes?
2: A Castells, estàvem a Castells i la nostra delegada Maria també era a Castells. I un dia parlant, estava gent per fer i em van dir d'apuntar-me. I bueno, doncs jo vaig anar.
0: Camisa blava de Castells. A banda dels Castells, fas alguna altra cosa, alguna altra entitat?
2: No, faig Castells i puro.
0: Ja n'hi ha prou fent Castells. Sí. Molt bé. Quin curs fas i quina edat tens?
2: Faig 5è i ara passaré a 6è i tinc 11 anys.
0: Alguna afició que ens vulguis comentar?
2: Castells i m'agrada ballar.
0: Has fet alguna sortida o aquest és el primer acte?
2: Bueno, vaig anar a Manresa.
0: Sí? Com va anar?
2: Molt bé, va ser molt xulo. Ens ho vam passar molt bé, vam anar després a la sala, vam estar parlant amb els altres cubits, va estar xulo.
0: I portes la faixa, no?
2: Sí.
0: Amb pins, també.
2: Sí.
0: Perquè això dels pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Us intercanvieu pins o
2: sí.
0: Què passa aquí?
2: Bueno, vas a les sortides i et dona el de la sortida i després pots anar a intercanviar amb els cubillatges que van a la sortida.
0: Molt bé. Trepitjada. No sé si havies trepitjat mai.
2: No.
0: No, també és la primera vegada.
2: Sí, tinc molta interessa.
0: Tens ganes?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé.
3: I seràs doncs... valent i el tastaràs tu? Tu el tastaràs o no?
2: Que... Sí. Bueno. Ja veuré.
3: Bueno, ja.
0: Doncs seguim ara amb la Aitana Fernández, que és la de Meta, Aitana. I bé, explica'ns una mica també, presenta't una miqueta. Quants anys tens, quin curs estàs fent, o què faràs, vaja.
4: Tinc 9 anys i faré 5è ara.
0: I no sé si participes en alguna entitat...
4: Bueno, faig passarets amb la Sara i ja està.
0: I a banda tens alguna afició? No sé, la Sara
4: sí.
0: Balla, no sé, en el teu cas...
4: Jo faig pop urbano i voleu.
0: I qui et va animar a presentar-te?
4: La meva mare, quan era petita, va ser de Meta i llavors jo em vaig presentar per
0: anar. Ah, per tant, va ser de Meta i tu també ets de Meta. Doncs quina coincidència, això es porta a la família, no? La sang. Et fa il·lusió el que et vindrà d'aquí 2 anys?
4: Sí.
0: Sí? Ja saps què has de fer? Quin és el teu paper?
4: Sí.
0: Sí? Representar Cubelles, no?
4: Sí.
0: Ho fareu bé, no? La dama, encara que no sigui la Pobilleta, té un paper molt important, perquè quan la Pobilleta aneu pot anar, doncs la dama també,
4: sí.
0: No? O sigui que aneu tots junts, no? A tot arreu, a màximes
4: sí.
0: Sortides. Tens moltes ganes de conèixer món?
4: Sí.
0: Sí? Molt bé, doncs anem a parlar amb el Kenneth, que a més el coneixem, perquè torna doncs, a revalidar aquest títol de fadrí. El Kenneth ens pot explicar la seva experiència. Kenneth, són 2 anys passats i ara 2 anys futurs, no?
5: Sí.
0: Estàs content de representar Cubelles i explica'ns una mica doncs, què hem de fer, no? O sigui, què ha de fer aquest cubillatge d'aquí endavant?
5: Primer diu que no valoreu res a les persones que tenen alguna... Si tenen dislexia o no...
0: Que s'ha de valorar, no? Vols
5: sí.
0: Dir? Kenneth, explica'm, quants anys tens?
5: 10.
0: 10 anys. Quin curs faràs?
5: 5è.
0: 5è. I, bé, el tu el pobillatge, doncs, t'agrada. T'ha agradat?
5: Sí.
0: Com has viscut aquests 2 anys passats, no? Amb tots els teus companys, no? Has viatjat molt, has fet
5: sí.
0: Moltíssimes sortides, no, Kenneth?
5: Sí.
0: I us ho heu passat molt bé.
5: Sí.
0: Perquè jo us vaig escoltar, no?, amb aquests discursos, no? I aquesta faixa, dèiem, porteu una faixa i us heu de vestir, però no sempre aneu vestits, no?, amb
5: no
0: el traje tradicional. A tu t'agrada

0: això? Vestir-te o t'agrada més anar informal?
1: De molta calor.
0: Fa calor, eh? Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Kenneth, tu ja ho has fet.
1: Sí.
0: Va, explica'ns com és això de la trepitjada.
1: Bueno, és xulo i el diverteix.
0: Diverteix, eh? I aquest suc que surt, aquest most, l'has tastat? L'has provat?
1: No.
0: No.
2: No.
0: És que a vegades fa...
2: Aquest any potser sí, no?
1: Potser sí.
2: Potser els hauríem de deixar que vagin a beure una mica d'aigua, no? Els veig aquí suant.
0: Tenen
2: de valent,
0: calor.
2: Han de marxar.
0: Sí, han de marxar, que heu de pujar a l'escenari,
2: sí. No? S'han d'anar preparada i està a punt.
0: Doncs t'acomiadarem, Kenneth, però en tot cas, a banda de pubillatge, fas alguna altra cosa? Participes
1: sí,
0: d'algun altre...
1: Pastorets.
0: Pastorets, eh? També tenim aquí un pastoret de l'agrupació de Veïns Populars. Doncs, Kenneth, també molta sort amb aquest títol. I res, que us ho passeu molt bé, tots plegats, eh? Tot el pubillatge que tenim avui aquí a la taula, que vagi molt bé aquesta festa a la Verema i tots els actes que us queden tots aquests dos anys. Moltes gràcies per la vostra participació i moltes felicitats. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
0: Doncs mira, van arribant convidats aquí a l'estudi, eh? Esperàvem el nostre regidor de comunicació, l'Arturo Carrillo, i el tenim ja aquí també, en companyia, doncs aquí al nostre stand, perquè també volem parlar d'aquest paper de la ràdio doncs aquí, a la festa, perquè no ens la perdem, ho dèiem des del principi, no? des de fa molts anys, sempre que hem pogut, doncs hem apropat la festa, ja sigui als inicis, l'aprovàvem, com dèiem, els nostres companys, anys, els que van estar també a la ràdio doncs ara fa 38 anys, perquè hem de dir que clar, són 39 edicions aquest any, no? Però clar, diguem que la ràdio ja té també uns quants anys, hem de dir que estem de celebració, en celebració 45 anys de Ràdio Cubelles i doncs l'edició número 39 de la Festa a la Verema, però la ràdio doncs ja en porta 45, per tant, abans que aquestes edicions de la Festa a la Verema, al principi dèiem la Festa a la Verema que estava a la plaça de la Vila, que després s'ha canviat aquí a la plaça del Mercat, que ha anat canviant aquests formats també de pubillatge, i bé, la ràdio des que té unitat mòbil doncs ha transmès la festa. Ara, aquest any com a novetat, ho explicàvem, no?, aquesta transmissió en directe pel canal YouTube amb imatge. Doncs anem, ara sí que el tenim a punt, Arturo Carrillo, regidor de comunicació. Benvingut al programa en directe de la Festa a la Verema.
4: Gràcies, molt bona tarda.
0: I ho estàvem dient, no?, la ràdio aquí, explicant in situ què és el que està passant, no?, apropant aquesta festa. Posa també doncs una mica en valor, no?, aquesta feina que fa la ràdio i aquestes novetats, no?, que va incorporant.
4: Correcte, com un any més estem aquí a la Festa de la Verema, en directe, aquí a la mateixa plaça on s'està vivint aquesta gran festa, no?, que fa tants anys que fem, i la veritat que és un orgull que Ràdio Cubelles estigui aquí un any més apostant per la informació en viu, en directe, i per estar aquí vivint el caliu, no?, d'aquesta festa tan maca, d'aquesta inauguració de la Verema.
0: I hem de dir que, clar, un programa que a més per portar doncs, imatges, informació, les veus, no?, perquè es fan entrevistes, incorporem també doncs, tot aquell recull que hem fet previ també a la festa per explicar-ho doncs, al màxim de bé possible i aquesta transmissió després del que passen moltes coses, actes molt tradicionals. I col·laboradors, no?, que també gràcies a ells doncs, els tenim aquí a la festa. Per tant,
4: correcte, aquí,
0: fa que... falta gent, no?,
4: sempre.
0: I mitjans, i els tenim, de moment els tenim.
4: De moment els tenim i el personal de Ràdio Cubelles fa una gran feina per estar aquí, perquè no és només, com dius, posar un micro i començar a parlar i dir el que està passant, no? És a dir, aquí fa falta molta gent, com tenim aquí el Pau, el Marc, tu mateixa, no? Tenim aquí el Cinto també, que és un col·laborador que sempre està amb nosaltres, tots els dies, tenim la Mònica avui amb nosaltres, i la veritat que tot això és una feina que no es veu, la veritat, perquè sembla que només pots estar parlant, però aquí darrere hi ha una feina, com bé dius, ara ja tenim imatge, és a dir, tot això és un enrenou, no?, que tenim de mitjans, que cal coordinar-ho i cal posar-ho en valor. Un valor el poder estar aquí, el poder estar en aquesta vegada, igual que estem a Sant Jordi i estem en altres festes aquí a la nostra vila, no?
0: Es parla, doncs, de que la Festa de la Verema és, doncs, allò, el tancament de l'estiu, no?, i per tant, doncs, comencem un nou curs, com Ràdio Cubelles també començarà un nou curs. Hem de dir, doncs, que la programació cap a la setmana, a partir del 21 de setembre la posem en marxa i que, per tant, tornem amb aquest engranatge d'una programació més contínua. Fem un petit descans a l'estiu, no tenim el 100% de la graella.

0: Ja?
1: Molt merescut.
0: Tot i amb això, hi ha col·laboradors actius que han vingut. La programació, diguem, de nova temporada comença, com sempre, el 21 de setembre, amb una programació que ja no és només col·laborador, sinó també aquest curs polític que es torna a iniciar amb unes eleccions molt properes, ho hem de dir. L'any que ve doncs, estarà marcat doncs, per aquest panorama, no? I doncs això, un curs doncs, que engega també els, novament no? Doncs, els plens, que apropa la ràdio. Tindrem un Sant Jordi doncs, que sempre acompanya actes com el Víctor Alari, no? Per tant,
1: la ràdio no para,
0: no para mai.
1: La ràdio no para, encara que diguem que parem no? per l'estiu, per tal de fer el reprogramament i tot, en realitat la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs no? de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no? mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no?, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no?, la més longeva de la comarca, per això, no?, per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no?, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper no? del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia. No?
0: I hem de presumir no? de col·laboradors, que en tenim molts. Més de 60.
1: I
0: després, doncs, col·laboradors, mira, el Javier Adiba, que és una de les noves incorporacions no? que fa programa a la ràdio, que avui és la primera vegada que fa un directe, i a més, doncs, ràpid l'hem vestit i hem dit, vinga, càmera i doncs som-hi.
1: Càmera i acció.
0: Sí, sí, i també doncs, ha participat aquí, no?, el programa, posant veu, per tant, doncs, que és una bona formació el paper que té Ràdio Cubelles. Ell és estudiant doncs de periodisme i ben aviat serà un futur professional que ha començat doncs, a Ràdio Cubelles com molts altres. No?
1: Dèiem,
0: som també una escola.
1: Correcte, i sí que m'agradaria, ja que estem aquí, que comencem aquest curs nou de Ràdio Cubelles, no? Pues, m'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer. No? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
0: S'ha sorprès.
1: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació no? dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible, estem treballant ja en això, i res, ho volia d'aquí en primícia, per tal que crec que tots estem molt contents de que per fi s'ha aconseguit uns diners per aprofitar l'estudi de Ràdio Cubelles.
0: Doncs sí.
2: Sí, que això queda gravat,
1: I tant, que queda gravat.
0: És que està en directe.
1: Està en directe. Per això ho he dit. Està en directe, tothom ho pot veure.
0: Molt bé.
3: A més, el plano era tu i el regidor. Vull dir que hem vist la teva reacció en directe.
0: Bueno, doncs tenim uns estudis més a prop. Esperem que sí, que es facin realitat. Són 45 anys de Ràdio Cubelles els que s'estan commemorant enguany. Dèiem, a camí dels 50 en 5 anys. Per tant, ho veiem més a prop. Una reivindicació que hem de dir que s'ha fet...
1: Ho veiem molt a prop. És veritat
0: fa 25
1: que
0: anys vam començar la reivindicació.
1: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar no? pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar no? aquest projecte que teníem per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles i dels seus estudis, que estic segur que esteu molt contents amb aquesta notícia.
0: Jo penso que sí que més tenim el cava aquí a prop avui, podrem brindar per aquesta... primícia que ens ha donat avui el regidor de comunicació.
1: A veure, que el Pau vol dir alguna cosa, que l'estic veient molt animat.
0: Endavant.
2: No, gràcies, que ja tenim un titular per dilluns, ja està.
0: Cadascú, ja tenim els informatius,
3: titular, ja titular. Clip de vídeo, també.
2: Sí, sí, clip de vídeo, tot, tot.
3: Ho tenim tot, ho tenim tot. I sobretot el Cinto el tenim content, eh? Sí. Jo li he vist la cara, se l'ha il·luminat la cara en un moment,
1: escolta'm. Hi ha hagut un moment que l'he vist blau perquè la respiració s'havia parat.
4: M'ha agafat com un cobrir.

0: De debò, una cosa rara, m'ha pujat una...
1: Oh. Perquè ho veiem més a prop, això, no? Semblava mentida.
2: Jo vaig dir que jo vaig prometre que faré tot el possible, lluitaria per aconseguir, encara que sigui, perquè tots sabíem que amb el pressupost municipal era impossible fer pues, aquesta gran obra, no?, que s'hauria de fer l'estudi de Tovelles. Hem lluitat fins al final per aconseguir una subvenció que ens ajudés. Ha arribat la subvenció, més els diners que he pogut aconseguir a la partida pressupostària, que és pública i es pot veure, la inversió que tenim. Doncs amb això jo crec que farem una bona feina i hem de començar ja a treballar per fer el que puguem amb aquesta partida pressupostària i que això no pari, és a dir, que continuï intentant aconseguir més subvencions i més pressupost municipal per tal de poder fer tot el projecte que tenim pendent. Però hem posat la primera pedra, estic molt content d'haver aconseguit i estic lluitant i impentant per tal de poder fer-ho abans que s'acabi aquesta legislatura, almenys que jo que estaré com a regidor de comunicació, i per mi no quedarà de treballar per aconseguir doncs, aquest somni, no?, que teníem tots dels estudis de Ràdio Cubelles.
1: Doncs perfecte, eh? Ens ha donat una bona notícia que a mi doncs, aquesta nova programació que iniciarem doncs, encara el 21 de setembre, per tant molta il·lusió per part de tots els col·laboradors. Dèiem, no? 25 anys han passat d'ençà que doncs el nostre company, el Marc Torres, feia de Carnestoltes i feia aquest reclam també, 25 anys de Ràdio Cubelles, reclamant també, no?
3: Perquè fèiem un cop d'estat, era un cop d'estat. Era un cop d'estat, de fet la nostra carrossa era un tanc que tirava fum i tot. I el cop d'estat era aquest. La següent va ser la construcció.
1: Construcció de l'edifici,
3: ja. Ja anàvem construint a la carrossa, anàvem fent una paret de totxos, ja estaven construint nosaltres. No va arribar a bon port, pel que sigui, aquella paret no va...
0: Saps què passa, Marc? Que no hi ha mai pressupost per fer coses.
3: Bueno, mira, ara una mica.
1: De moment, doncs...
0: Confiem.
1: La primera pedra, ha dit, eh?
0: Que quan el vegi pel carrer, si no és veritat, l'empaitaré, eh? Ja ho saps, eh?
3: Sí.
2: La subvenció està concedida, està acceptada i la partida pressupostària està disponible al pressupost municipal del 2026. Així que estem treballant, estic treballant amb el coordinador, el Víctor Lora, estem treballant per tal de poder portar a terme. Amb l'Àngels també començarem a fer les reunions que calguin i amb serveis tècnics, que al final serà qui han de liderar, no?, totes les obres públiques que tenim a l'Ajuntament de Cubelles. Així que estarem treballant, almenys jo estaré treballant fins a l'últim dia per tal d'aconseguir pues, allò que jo vaig prometre, perquè a mi m'agrada complir les promeses.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies a Arturo Carrillo, a regidor de comunicació, que vagi molt bé també doncs, la festa de la Verema, no?, perquè també com a regidor sí. Doncs disfrutes. Hem
2: sí.
1: De dir...
2: Aquest any s'estrena la colla de pastorets sí. infantils i aquest any la tenim aquí a la festa de la Verema. Estic molt

0: Com l'estàs vivint i què representa també per Cubelles?
1: Bueno, primer de tot, bona tarda, vespre. Avui anem una miqueta contra rellotge, sí que és veritat. Però bueno, en principi estem molt bé, ha estat funcionant tot molt bé. Ja la gent està molt animada, els comerços també estan contents perquè estan venent molta menjar i estan venent moltes copes de vi. I en principi, bueno, això, la 39a Festa de la Verema, que crec que és una de les coses importants a destacar, no? Una festa que aguanti 39 anys, passant doncs, per tots els governs que hi puguin haver, no? En aquest municipi, que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels estan doncs, ben enganxades i crec que serà doncs, una festa que finalment d'aquí molts anys farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser sinó a nivell de Catalunya.
0: Hem de dir que més, el turisme també és la cluenda de l'estiu, no? És a dir, que el volum de feina que hi ha aquí al Rassal és impressionant, no?
1: Sí, és una festa que, bueno, és més al final de l'estiu, no? On i els cubellencs, doncs ens costa i uns marxaven avui perquè ja la gent està molt més dividida, però bé, encara molta gent de fora i també molta gent de Cubelles que ve a fer la festa major petita, han fet la festa major gran i ara fem la festa de la Verema i amb això trenquem tanquem de festes de la nostra vida.
0: Bé, una festa que a més ha viscut diferents etapes, ho recordàvem al llarg del programa, va començar a la plaça de la Vila, ha acabat aquí a la plaça del Mercat, ha tingut diferents formats, però doncs la música també té un pes important a banda doncs, aquestes degustacions de vi i cava, no?
1: Sí, és bé tot, és tot perquè la gent pues, estigui pues, aquí, pues, pugui escoltar música i pugui estar prenent una copa de cava, sopant si és l'hora de sopar i si no, doncs prenent una copa de vi. Jo crec que és la nostra festa i bé, i, bueno, i seguim ja com molt bé ho veieu tots amb la plaça plena i funcionant.
0: Hem de parlar també amb l'alcaldessa de Cubelles, amb la Rosa Fonoll, a qui li demanarem que es posi també els auriculars, perquè si no amb la música de fons no ens escoltarà. I aleshores, doncs, bé, per part doncs, de la Rosa també voldríem saber una mica com es viu aquesta festa a la Verema i també aquest pes tan important pel que fa als reconeixements, no? Aquesta també supervivència de la festa, perquè són 39 edicions, a camí doncs, dels 40 anys de cara a l'any que ve, i aquesta tradició que no es perd, no? Perquè avui podrem veure com es trepitja el raïm i també es donen reconeixements com el pàmpol. A l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, doncs un any més, no?, veient aquesta festa de la Verema que bé, que té aquest sentit, no?, també de pertinença de poble i també de reconeixement.
2: Bé, hi ha moltes persones que fa 39 anys que venim a aquesta festa i les hem passat de tots colors, de totes maneres, de tots formats i bueno, al final sembla que aquest està consolidat, no?, agrada molt i té molt d'èxit, com podeu veure. I bé, amb el tema dels homenatges, sí, cada any fem un homenatge donant a una persona en concret, donant un pàmpol de plata a la seva trajectòria amb el camp, amb els vins, sempre relacionat amb la vinya i amb la terra. Aquest any ho fem amb una persona molt especial, si s'hi pot dir.
0: Sí, digue-ho, sí, digue-ho, ja.
2: És el Tomàs López.
0: Sí.
2: I a la cinta.
0: Hem mantingut la sorpresa fins a l'últim moment, però
2: sí, però bueno, ara ja estan allà i
0: sí,
2: la gent ja ho sap.
0: Ara ja hem vist una mica.
2: Bueno, però jo estic molt satisfeta perquè a mi m'agrada que les festes faci calor, perquè així no estàs patint pel temps, que si està núvol, que si plou, que si no sé què. Avui serà una gran festa amb aquest conjunt tan maco que tenim, com és Ava. Molta gent, hi ha vingut molta gent de fora per veure'ls cantar. I bueno, i el pobillatge també, que s'estrena el nou pobillatge. A l'anterior es despedeix i bueno, aquí amb el regidor que ha fet tots un gran esforç per poder tenir la plaça com la tenim ara i penso que aquest any pues, ho petarem.
0: I una trepitja de raïm també que està a punt, no?
2: Sí, també trepitgem el raïm, sí.
0: I és important, no?, veure doncs, que aquest raïm és de Masses Carrer, ens l'han explicat,
2: sí.
0: I aquesta tradició que continua, no?, aquests relleus.
2: Exacte, va començar el Salvador de Fonoll amb el Josep Cuscó, amb el Salvador de Fonoll, que és el meu tiet, casualment, va agafar el relleu el Carles Pérez, de la celler del Porró, i aquest any, pues, per problemes de feina, ja no ha pogut assistir. Aquest any agafa el relleu el net del Salvador, que és el Guillem Rocha.
0: Per tant,
2: una també és emocionant, per la família i per tots.
0: Per tant, una novetat més, no?, aquest relleu que no els volem entretenir més perquè sabem que teniu aquest acte a l'escenari. Moltes gràcies per la vostra presència aquí als estudis en directe i molt bona festa de la Verema.
2: Gràcies.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Aquests han estat alguns dels moments al programa especial d'aquesta emissora municipal a la Festa de la Brema, que va fer també un seguiment especial de la presentació del Pubillatge 2026-2028 i del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, així com de la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la participació també dels infants a Cubelles i del mateix Pubillatge. Un programa especial que podeu recuperar des del nostre portal web radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Estic bel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia, vespre. Depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la fcubelles.cat.

0: Un dia més ens toca tocar de peus a terra i, com sempre, saludem a Adrià Carner, del Centre LIACS. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, i avui, doncs, ja a les èpoques que estem, ens volies parlar de Nadal i de cosetes que podem regalar, no? Amics sí. Invisibles, regals, etc. Totes aquestes coses.
1: Exacte. Ja que estem a aquestes èpoques, no? De festes, regals...
0: I què podem regalar relacionat amb la podologia? A veure...
1: Sí. No és un tema que és per regalar, però bueno, hem de fer un apartadet, no? Per si algú...
0: Segurament, potser no seran les més... modero, no. Sí que seran potser...
1: Útils.
0: Les més útils, eh?
1: Exacte, exacte. Mm. No seran les més boniques ni les més... això, però almenys útils.
0: Vinga, doncs quines idees ens portes? A veure.
1: D'acord, aviam. Jo tinc algunes idees i una d'elles, per exemple, és una cosa que em pregunten molts pacients a vegades i és amb què em tallo les ungles? Amb el tallaungles, amb unes tisores, tinc les ungles gruixudes, etc.

0: Llavors, hi ha una cosa que nosaltres la fem servir cada dia per tallar les ungles als pacients i que poca gent té a casa i que és econòmica, o sigui, és barateta i és molt pràctic per tallar ungles de tot tipus. I són les alicates, són els típics, nosaltres li diem cisalles, però bueno, són com un tallar ungles en forma com d'alicate. Doncs què passa? Molta gent el que té és el típic tallar ungles, no? Que té una forma molt concreta i que no sempre tall, perquè és aquella palanqueta que coneixem tots de tota la vida.
1: Que s'obre, no?
0: Sí, que té com, no? És com un multiuso.
1: Que fins i tot al final això ho entra un souvenir. Sí. Ho he vist de souvenir amb botigues de por ahí.
0: Sí, perquè li posen com una placa, tot el que sigui, però bueno, això és que té una forma com corbada, molt concreta, i les ungles són iguals, ni igual de gruixudes. Llavors, mans, però si ens costa una mica o no sabem tallar-les bé, nosaltres els podòlegs, si fem servir allò és perquè és el millor. Llavors, recomanable és agafar la pràctica i comprar-se unes cisalles d'aquestes, que les poden trobar tant a botigues físiques com per internet, en farmàcies, supermercats, gent de tots. I jo crec que és un regal que pot ser útil per molta gent. Al final és començar a acostumar-se a tallar-ho amb això i quedaran les ungles en principi molt millor que amb un tallar ungles.
1: Jo t'he de dir que vaig comprar unes, eh?
0: Sí? I sí, què tal?
1: Sí. Bueno, acostumant-me, com dius tu, però és veritat que pots fer més força i pots d'això.
0: Sí. I pots arribar millor als cantos.
1: Ha de tenir alguna forma, però?
0: No.
1: Perquè hi ha algunes que tenen una lleugera curva, no? Molt poqueta.
0: Recomanem que siguin rectes.
1: Rectes,
0: sí. Si us heu fixat, n'hi ha algunes que són com les bàsiques com més de manicura, pedicura, que són com més petitetes, més com de nyiqui-nyogui, no?
1: Sí,
0: que són...
1: sí.
0: I tenen una mica de curva, o inclús a la curva només hi ha una petita part on hi ha tall, no? Que no tot és tall. Llavors, ho podeu buscar per internet on vulgueu, hi ha cisalles de podòleg que les venen, ja us dic, a tot arreu, i que solen tenir un tall més recte, amb una punta bastant fineta, i així és més precís doncs, tallar aquests cantos que se'ns claven una miqueta a vegades, o si l'ungla és més gruixuda podem obrir més la boca o tallar-la més, o fer-ho més petit. El que passa que s'ha d'agafar la pràctica amb les dues mans, amb la dreta i l'esquerra, perquè és el que costa una mica més.
1: Clar, bueno. Vosaltres feu servir sempre la mateixa, no?
0: Sí, aviam, aquí cadascú té el seu truquillo, no? Jo, per exemple, amb el temps he agafat la pràctica de girar les cisalles i en comptes de tallar-les per la part de dalt de la mà, doncs les giro i tallo per la part de baix i llavors així, doncs, amb el temps... Però això és pràctica i pràctica i pràctica.
1: Sí, sí. Clar.
0: Però bueno, si algú vol provar i no li agrada com li queda amb el tallar ungles, jo crec que és una bona idea, és econòmic i us pot trobar a molts llocs.
1: Doncs vinga, apuntem a aquest tipus de tisores, aquestes cisalles. Què més?
0: D'acord. Després podríem trobar, per exemple, si algú... hi ha pacients, per exemple, doncs que a vegades se li han fet plantilles, les biomecàniques de tota la vida, les que fem a mida, però acaben d'adaptar o s'ha pesat haver-les de treure o les tenen, però no sempre els agrada portar-les per això, perquè és més engorrós d'anar posant un calçat a l'altre, etc. Llavors, si algun pacient o alguna persona que ens està escoltant té el típic de dolor a la planta, no?, per pressió o alguna durícia i tal... el que es pot regalar és una plantilla estàndard que són planes, ¿vale? És simplement una base de silicona, d'espuma, hi ha de diversos tipus, que també es pot trobar des de farmàcies, botigues d'esport, per internet, i això, per exemple, molts cops, doncs, o podem retirar la plantilla estàndard una d'aquestes, més tubetes, i si no, doncs, si hi ha suficient espai, es posa sobre la que hi ha allà dins del calçat. Llavors, és una cosa també econòmica, al final simplement es mira el número i retalles una mica perquè acabi d'encaixar dins del calçat, i, per exemple, pot ser un regal de tió, que és bastant econòmic, i la veritat que per dolor lleugers de planta, sobretot en el cas de senyores, quan porten calçat amb una mica de drop, no?, que tenen el taló més aixecat de darrere i inclinen més el peu endavant, doncs una plantilleta d'aquestes es pot buscar a diferents gruixos, n'hi ha de molts tipus i de molts materials, doncs és algo que és econòmic i que pot anar bé també.
1: Perfecte, doncs també és una bona idea perquè a més n'hi han de molts tipus, i de molts colors i de moltes formes i que diuen que fan meravelles algunes.
0: Bé, tant no, però ajuden bastant, sí.
1: Doncs ens ho apuntem. Alguna coseta més per
0: bueno,
1: aquesta llista?
0: Un tercer ràpid, simplement. Venga. Si voleu regalar calçat, que he fet jo també he hagut de... Bueno, els Reis han hagut de portar-nos calçat.
1: Ho he demanat, a la llista.
0: Sí, ho hem posat a la llista. I una cosa molt senzilla, perquè no ens equivoquem amb el número, que és el que la gent té la por d'ostres, hauré comprat aquest, i no li anirà bé, li anirà gran, petit, etc. És comprar-ho per centímetres, ¿vale? Que els Reis es colin a on tenim el calçat, que mirin l'etiqueta i veureu que normalment on hi ha el número posa també cm de centímetres o jp, que és en japonès, que són mil·límetres, ¿vale? Llavors, per exemple, en el meu cas, jo faig servir 32 centímetres, ¿vale? Llavors, si entro a... vaig a una botiga i no sé el número exacte, doncs dic, a veure quin número teniu que siguin de dins 32 centímetres, que ho posa sempre a l'etiqueta. I si no, per internet també, a la guia de talles, doncs buscar quin número coincideix amb aquell centímetre.
1: Per centímetres.

0: Sí. Però llavors hem de saber, el, si hem de mirar la nostra bamba, el que posa.
1: Clar,
0: no?
1: Imagineu que el, a la mare o al pare, no?, se li agafa així d'infraganti, sí, que no se n'adoni, i li mires l'etiqueta i veus que té un 41, per exemple, i al costat posa CM i posa 28. Llavors saps que són 28 centímetres.
0: El de dins, eh? Això
1: sí,
0: està mesurat
1: dins,
0: des de dins.
1: De dins. L'espai de dins, del taló a punta, d'acord? ¿Vale? I si no, si posa JP és en mil·límetres, per exemple, 28, doncs serien 280 JP. Llavors això ho compareu on aneu a on els Reis vagin a comprar-ho, o, o a la web, etc. I llavors igual el número no és el mateix, en comptes d'un 41 igual és un 39, però si els centímetres coincideixen serà correcte.
0: Ara que dius això dels números, que això dels centímetres va estar molt bé, què passa amb els mitjos números? Què vol dir 42? 5.
1: Bueno, al final, això al final són... Si us hi fixeu, cada marca té un patronatge diferent, llavors és molt, molt irregular i és molt difícil de, de... Al final són mitjos números, no té més que... Pues,
0: una mica
1: entre
0: més,
1: un ja. I l'altre, sí, una mica més, inclús si anéssim a fila prim, hi ha marques que fan amples diferents, sí, també, de la, al final, cada peu. Però, bueno, el que se sol mirar més sempre és taló punta, perquè no ens toqui punta, que no notem que ens va petit o que ens va massa gran. Llavors, una forma senzilla és mirar els centímetres i així podeu... De fet, jo, per exemple, tinc un peu molt, molt gran i no puc comprar en botiga perquè faig servir un 49.
0: Ostres.
1: Llavors, jo botigues. Llavors, jo sé que ho miro per centímetres i m'arriben i em van pel mateix dia. Mai he hagut de tornar calçat per mètode. Saps que igual una marca és un 47, l'altra és un 49, però si mires per centímetres sempre és el mateix.
0: Clar, sí, sí, la, la distància és la mateixa. I ja per acabar, ja que estem amb això dels calçats, com han d'anar unes sabates? Perquè hi ha el típic d'allò de punta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: toco
1: sí.
0: El dit, no toco el dit, posar darrere, sí, sí, sí. Veure si, si hi ha res de fer realment que sigui efectiu i que funcioni, no que sigui una cosa que s'hagi fet tota la vida i que no saps molt bé per què ho fas.
1: Doncs mira, aquí una és que la, la gent normalment d'edat més avançada, gent més gran, per exemple els nostres avis o àvies, solien tenir la, la concepció, o els havien dit sempre, que el calçat havia d'anar ben agafat, ben apretadet, vale? I solen ser pacients que estan acostumats a portar el calçat realment o just o petit, vale? Llavors, s'ha de fer un canvi de xip i explicar-ho bé i que provin també portar una mica més de marge. I al final aquí la idea és que ha de sobrar un petit espai a la punta. Òbviament no ha d'anar super suelto, no? Perquè si no al final és inestable, però penseu que quan caminem el peu s'empotra una mica cap endavant perquè es rellisca per sobre de la pròpia plantilla que hi ha dins, o sigui, es rellisca uns mil·límetres internament i això fa una compressió dels dits a la punta. Val? Llavors podem tenir problemes d'ungles que es fagin malbé, ungles clavades, durícies a les puntes dels dits, etc. I el truc aquell de posar el dit per darrere del taló enganya una mica, sempre ho explico, perquè al final tu pots tenir espai darrere del taló i tenir tots els dits comprimits a davant. Vale? Llavors, lo ideal és que et posis dret amb el calçat, ben lligat, no que fa falta que et facis allà un torniquete, però que estigui ben lligat perquè el peu no es desplaci gaire, i el que hauríem de veure és que posats drets, carregant pes, per molt que ens sobri espai darrere, lo important és que davant els dits no estiguin comprimits. Vale? Llavors,
0: clar, el principal és el dit gros, no? És el que ens marca...
1: Depèn, hi ha gent que té el segon dit més llarg, gent que té el primer dit més llarg...
0: Hem d'agafar el més llarg.
1: Sí, sempre, sempre de referència al més llarg, vale? Llavors hi ha calçat d'aquest d'avui en dia que s'ha posat de moda respectuós o barefoot, que normalment una forma que respecta tots els dits, vale? I després hi ha el calçat tradicional, que ja sabem pues, que si té la punta molt en punta, molt punxeguda, com el calçat més de vestir, més tradicional, aquí ja tenim més problema, vale?
0: I després està les criatures, no?
1: Sí.
0: Compren un número més, no? Sí. Que li aguanti, que duri... Clar. Això no és gaire recomanable.
1: Aviam, sempre és el mateix, ni poc ni massa. Vale? Llavors, el que se sol recomanar en general, i més en el món més del calçat respectuós, és que s'obri entre 8 i 12 mil·límetres, que seria més o menys un centímetre a la punta. Vale? Que després és molt irregular, perquè ja et dic que una cosa és quan estàs de, dret o assegut, depèn si, la, de, si camines en una superfície o una altra, el peu es pot desplaçar internament... Però amb peques, en general, el que recomana és mirar molt, per exemple, cada mes comprovar si li segueix anant bé. Perquè el que ens trobem és que porten calçats que són molt bons o molt adequats, però passa un mes i ja li va petit. I el nen o nena no es queixa i té els dits tots comprimits. Llavors, sobretot amb els peques, mirar molt bé si ja li està quedant curt o no.
0: Anar comprovant, eh?
1: Sí, anar comprovant bastant sovint.
0: Molt bé. Doncs ja tenim una mica de carta als Reis, cosetes que podem regalar o que ens podem regalar, per què no, doncs relacionades amb la podologia, que com dèiem, doncs potser no són les més boniques o les més modernes, però sí que seran útils segur i que ens faran servei. I si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta, ens la podeu fer arribar o podeu fer una visita a l'Adrià Carné, al Centre Liacs a Vilanova.
1: I si no, Instagram, estic allà cada dia penjant contingut, sí, sí. O sigui, Adrià Carné, podòlogo, a Instagram. Exacte. No penjo tot i allà estarem.
0: Molt bé, doncs Adrià, fins la propera, que vagi bé.
1: Una abraçada i bon Nadal.
0: Igualment.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planes. Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I avui un seguit de temes amb la dona, amb la nova programació de Violeta. Unes activitats doncs, que van del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
2: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. ¿Vale? Són els tallers que ens funcionen. Nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona és intentar mantenir a més ciutadanes. No? Al final, ara comença el curs escolar. Vale, és el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per la seva formació i la seva ment, i llavors doncs, fem programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers doncs, hi ha diversos.

0: des de costura, nutrició, en una sèrie de tallers que es poden consultar a la web. I doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que he començat ara a fer la campanya i que la gent encara està allò que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada i bueno, doncs, hi ha algun taller que encara hi ha, que ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral doncs encara aquest encara no acaba de funcionar perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació i bueno, en principi correcte, es fa, estem molt contents.
1: Vaig a fer un repàs, una mica sí. De les propostes, com deies, costura avançada, art teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants de 1 a 3 anys, el taller de polseres Candela, que també porta molt de temps, no?
0: Sí, aquest porta, sí, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
1: I espai de debat, no?
0: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem i l'espai de debat és una mica a lliure a l'acció de les persones que hi van. Un tema concret sí que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i dels interessos de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, es bat de què? No? Llavors, és una mica a consens de les persones. Simplement és això.
1: Un moment de comunicació, no?, entre elles.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Està dirigit sobre temes que elles mateixes
0: és
1: proposen.
0: És el tercer any que la veritat és que tinc molt bona...
1: Avançada, això vol dir que vau començar potser
0: amb l'inici, no? Sí, clar, fem dos nivells aquí amb la lectura i què passa que hi ha la gent que anterior doncs, que li agrada, que li segueix, doncs han ficat, al final fas una volta, un gir, vale? I fas la costura avançada. I al nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen, i que tenen molt bona acceptació, em sembla que ja hi ha peres i tot, o sigui que, sí.
1: El familiar, de què tracta, no? Perquè s'ha adreçat de 1 a 3.
0: L'espai també s'ha fet en edicions anteriors i és per sensibilitzar amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar, és de fer-los massatge, d'estimular, al final és...
1: Per tant, reben eines una mica sí, d'aquesta etapa, també.
0: Sí, de psicomotricitat i és una mica de sensibilització pels nens.
1: I més coses, gimnàsia, terapèutica?
0: Terapèutica, sí, no es pensi ningú que anem a fer unes classes de spinning. No, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol... Al final tothom s'adapta al nivell que exigeix el seu cos, però que és... Per recuperar funcionalitats i perquè bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, doncs és una manera de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament. De fet, avui em comentaven és que ara que ha estat aturat, no? L'activitat que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: A més, també hi ha cursos que és una mica també com pel teu benestar, no? En el sentit d'elles tu, taller de nutrició.
0: Nutrició saludable, sí.
1: Sí.
0: Aquest també l'hem fet anteriorment i també és... Bueno, ara el farem l'anterior vegada i ara hem agafat una dona perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats així, la menopàusia i aquesta... Perquè al final... era la queria, el públic, els nutricionistes d'edat, doncs la premenopàusia, la menopàusia, al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, igual faríem un altre tipus de taller, vale? Però al final la que tenim ens requereix és això i llavors aquest tipus de...
1: Són les demandes a la carta.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Sí que el taller ja està licitat i tal, però sí que doncs, fem una mica de canvi de professional perquè al final el que tenim és que les persones que venen els bueno, des d'aquesta.
1: I parleu també que properament no, voleu incorporar també noves activitats més aviat relacionades amb treball remot. I...
0: Sí. Això també, perquè bueno, també és una... Nosaltres quan fem els cursos allà de participants i tal, veiem que són les ranes. Al final portem una vida superestressada. Fa un moment estàvem tu i jo allà parlant d'això. Doncs això, doncs que portem una vida superestressada i al final trobar aquests espais per accelerar-nos per fer només això, deixar els mòbils, deixar i doncs, trobar aquest espai de retrobament que és necessari.

0: I com deies, no? Entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller d'eines per a la recerca de feina, aquestes habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
1: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
0: costa
1: la gent...
0: una miqueta, vols
1: sí,
0: dir, no?
1: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el SolCup, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del SolCup ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
0: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades,
1: sí.
0: Tot això...
1: està a la web.
0: A la web,
1: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per inscriure's també, i tota la informació a la web, i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta, i està oberta a tothom, i que vingui, ni que sigui per veure com és l'espai, i que és un espai segur, és un espai pensat per les dues dones, vull dir, al final... És un lloc de retrobament.
0: Cubelles.cat, recordem la pàgina web on poden trobar aquests formularis a través de la mateixa agenda.
1: Sí, va, no? Sí, també.
0: Sí,
1: sí.
0: Heu ficat els enllaços.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Parlem també de la nova fira per posar en valor el talent femení. Com neix? I, no sé, això és una novetat, no?
1: Sí, això és una novetat que va sortir al... Bueno, nosaltres totes les activitats que fem les fem a través del Consell Comarcal i les fem juntament amb Canyelles i Olivella. I amb aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones de Cubelles i d'Olivella, Canyelles aquí no participa, però nosaltres dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volíem promocionar, al final el que estem promocionant és el talent de les persones del nostre poble. No? Llavors al final hem fet com un intercanvi. Les d'Olivella vindran a Cubelles, les de Cubelles aniran a Olivella i farem dos dies de fira, una aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, al passeig, que esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anirem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la, bueno, amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les persones que puguin allà interactuar també, que la interacció entre també és molt important per nosaltres, de que les dones entre facin coixí, que facin... I al final, bueno, és una idea nova que hem de veure quina resposta té i al final, bueno, farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
0: Molt bé, per tant, una novetat, 3 d'octubre, aquesta fira al passeig, suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com ho feu, això?
1: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
0: Ja el teniu tancat?
1: Bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa i que això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar que encara està a temps que vagi, que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull que fa temps que es planifica i si alguna dona que es té interessada, nosaltres ens volem a participar també.
0: Molt bé, el dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim. Com ho heu previst, això? No sé si serà una estona al matí, com fareu...
1: Serà una estona al matí i pensem que bueno, el 3 d'octubre hi haurà el Covermut també. Ah. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no, la gent... que potser no ve directament per aquesta fira, però que se la trobi. ¿Vale? I ficarem, seran dos espais diferenciats, però estaran doncs, la fira aquesta la ficarem on està l'oficina de turisme i el Covermut serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això de que la gent vagi vehiculant-se d'un lloc a l'altre i que tothom pugui gaudir de les dues coses.
0: Així que ja tenim també data del Covermut,
1: sí,
0: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
1: D'aquí un mes,
0: aproximadament.
1: Sí, aproximadament. Esperem que aquesta vegada sí que la puguem fer, que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això. I sí, la idea és promocionar les dues coses. Com que soc la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
0: Molt bé, del Covermut doncs, en parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
1: sí.
0: Amb l'esperança, com dius tu, no?
1: Sí,
0: de que es pugui tirar endavant i no sortir cap contratemps.
1: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, que hi ha aire, és molt complicat muntar coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb dos o tres dies d'antelació i doncs, si hi ha inclemències del temps doncs no es pot muntar, al final la seguretat dels treballadors és el més important.
0: Aquests imprevistos, aquest canvi climàtic que estem parlant molt,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Ara, mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però bueno, no ho sabem.
0: Bueno, sí.

0: també, vulguis o no, la festa major ha tingut els seus...
1: Bueno, però no,
0: es va subsanar, no?
1: Sí, el
0: timor al foc no, però...
1: El foc no, el problema de la festa major és més aviat el foc, sí. El pla alfa.
0: Molt bé, parlem ara d'un altre tema, parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
1: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit amb els nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, pues, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
0: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
1: Sí. Sí, sí. I es fa, bueno, funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí, que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres, i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres, i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més, i bueno, al final és això, de la tarda de les 4 i mitja que deixen anar a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
0: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa, sí, tota aquesta franja, no?
1: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
0: I podem, doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
1: Sí, doncs la Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
0: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
1: Sí, sí.
0: Cubelles i Olivella.
1: Canyelles també.
0: I també, bé, sí. Doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
1: que
0: seran...
1: El que passa que poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
0: També ho fan.
1: Sí, l'ofereixen als tres municipis.
0: Molt bé, 53 nenes, 90 nens, són les xifres que donen, sí. Per tant és un servei que sembla que bé. Que
1: sí, aquesta... sí, cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona.
0: Funciona,
1: sí,
0: eh? Sí. No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora.
1: Bueno, en principi que sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web, perquè ha d'haver un registre previ per tenir les dades de les mares i dels nens, però en principi el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el funcionament és molt senzill i, bueno, que funciona i que els nens estan ben atesos.
0: I anem ara cap a la campanya del 25N, no? Queda encara temps, però sembla, doncs, que ja es posa en marxa, no?
1: Sí, estem preparant tant l'octubre trans com el 25N. De fet...
0: Val, comencem per l'octubre trans, si vols,
1: encara
0: per ordre.
1: No faré spoiler, eh?
0: Però on vols començar?
1: Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin un seguiment i que hi ha dates que costen més que les altres, que hi ha dates que la gent té més incorporades, però que nosaltres vetllem perquè no es perdi cap, i que també amb el Consell Comarcal, tant amb el CIAT com amb el SAI, intentem manifestar-nos de fer activitats durant tot això. Estem fent la programació de l'octubre trans i també del 25N.
0: Val, per tant, esteu ara, diguem, organitzant.
1: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
0: Ens deixem alguna cosa?
1: No.
0: De moment hem tractat aquests temes.
1: Sí, en primer no. Bueno, ja, també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb el Consell Comarcal, també. Tot ho vaig dient tot el rato, Consell Comarcal. Uh-huh. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que, al final, malauradament, és un programa que segueix requerint, però que funciona bé. Llavors, mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patits situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. Bueno, els punts líders, totes les activitats que, bueno, que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre, que també funciona molt bé, l'assessorament, que no és només de violència, sinó és de prevenció, de salut, de relacions, és un programa molt ampli i aprofito per a, bueno, nosaltres a la Barema també tingui a les serveis del punt lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
0: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
1: Ràpid, hem fet un repàs de tot.
0: Sí, sí. Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí, sí. I a mesura que vagin avançant els dies, vagin sorgint notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programa.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio Cubelles.
5: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon
5: com
4: dia
5: sempre.
4: O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salucions als oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem espai, descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots. Són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata. I tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes. Que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, això no sé si els agradaria massa, o també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així sí. Els gustos sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E, després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic i també amb minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa.

0: Si la fem cuit, posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa. Vale? És una aplicació curiosa. Sí. Aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
1: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
0: Sí.
1: O sigui, hem de bullir bledes.
0: Sí, els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
1: Bueno,
0: val?
1: Tot és provar-ho,
0: tot
1: no?
0: Tot és provar-ho, vull dir que...
1: Molt bé.
0: Els nens, no?, se'ls diu que se'ls poden menjar, però també per aquestes, no?, coses, sí, que passen quan van a l'escola.
1: Sí, sí.
0: Doncs...
1: Més natural, no?, al final.
0: Sí.
1: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
0: sí,
1: a vegades.
0: Sí. Bueno, prevenció, com a preventiu, segurament funciona cop a la setmana. Rentar el cap, doncs, potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir...
1: Polls.
0: Polls, que són bastant desagradables.
1: I tant, i tant. Què, ja, més? Què més hem de saber, Sílvia?
0: Després, per exemple, com és molt ric en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, eh? O sigui, augmenta. A veure, no, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequetat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la A. Val? També és molt ric en magnesi. Té propietats antiinflamatòries, la bleda, val? També té propietats antidepressives per les migranyes, pot ajudar a la bleda, vull dir que té...
1: Oh, déu-n'hi-do, eh? Els mals de caps, eh?
0: És, sí, és bastant completa. També, com és molt ric en àcid fòlic, doncs és, no, és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors, si no... és molt necessari, sobretot pel desenvolupament, no, de tot el que és el... l'escà, no, del fetus, llavors és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a anèmia, també és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosi, que les dones, no, a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no, no tindrem inflamacions als peus o als... O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no, a eliminar líquids, val?
1: Val, això va molt bé, eh? Per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no? Aquests excessos, sí, a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?
0: Sí.
1: A menjar bledes, doncs, a la,
0: sí,
1: tornada.
0: Sí, és bo menjar bledes.
1: Molt bé.
0: També baixa els triglicèrids a la sang. Per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
1: Quina, quina?
0: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns... Com...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: La ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se hi algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempesta, sobretot aquí, al litoral

0: i el prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí el Garraf i també a l'Alt Penedès i el Baix Penedès, entre algunes altres comarques pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí d'aquest dimecres, sobretot a partir de les 8, tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Les escoles i instituts de Cubelles engeguen el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga. Els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. La vaga, recordem que l'han convocat USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. Tal com ja va passar a finals del curs passat, ara fa uns mesos, el malestar dels professionals de l'educació es manté de cara a aquest primer dia del curs nou, amb una jornada de vaga que podria afectar les 3 escoles i els 2 instituts de Cubelles, tots 5 centres públics. Tot i les reunions amb la conselleria, els sindicats USTEC, CGT, la Intersindical i la COS mantenen la vaga perquè asseguren que la conselleria no s'hauria obert a negociar. A Cubelles, el curs arrencarà amb 3 línies d'I3 a l'escola Charles Ribel, 2 a la vora del mar i una al Maricel, recuperant d'aquesta manera alguna línia que s'havia perdut en el curs anterior. En relació a primer d'ESO, el mateix també, l'Institut Cubelles tindrà 3 línies i les Vinyes 2. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, va explicar aquest juny passat que la construcció de l'edifici de l'Institut Les Vinyes haurà d'esperar encara uns quants cursos més.
1: El govern continua insistint i, a més, continua fent que... continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que, efectivament, unes coses que sí que agraïm

0: però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és actius que no estan acabats, i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà a l'Institut de les Vinyes, a l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, com ens va dir la consellera, que en aquesta, en aquest pressupost no hi seria l'Institut de les Vinyes. Com a bona notícia sí que tenim de que en aquest pressupost sí que hi ha les previsions per acabar aquests centres educatius que ara mateix estan a mitges. Per tant, esperem que el fet de que hi hagi una nova tongada de centres educatius està més a prop de lo que estava abans de que no s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, però encara haurem d'esperar.
1: El curs 2026-2027 arrencarà, doncs, març 8 de setembre pel que fa al calendari. Tindrem després, més endavant, les vacances de l'aturada d'entre el 24 de desembre al 10 de gener, tots dos dies inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran entre el 20 i el 29 de març, també tots dies inclosos. I, a banda, recordem també que els centres disposaran de diversos dies addicionals de lliure disposició que estan distribuïts pel calendari educatiu i que ja han estat degudament informats a les famílies.
2: Ràdio, sempre a prop teu.

0: mandar
1: fades.
2: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Tomàs López ha estat el guardonat del Pàmpol de la Verema 2026, un reconeixement que lliura l'Ajuntament de Cubelles en el marc de la festa per reconèixer persones o entitats la seva dedicació a la terra, la tradició vitivinícola o al mateix municipi. Nascut a Santiago de l'Espada, Jaén, Tomàs López, l'homenatjat amb el Pàmpol, va passar la seva infantesa i l'adolescència treballant al camp. Des de ben petit va ajudar la família en les tasques agrícoles i després de fer el servei militar va emprendre el camí cap a Cubelles. Així mateix ho explica al llarg d'una entrevista amb Ràdio Cubelles.
3: De los 8 años a los 12 guardando cerdos y de los 12 a los 16 guardando ganado en el campo, también en la montaña. Y luego estuve 2 años con ella ayudándole a mi padre en casa, en el campo, y luego ya me fui a la mili, y cuando fui a la mili ya me vine aquí.
2: L'any 1964, Tomàs López arriba a Cubelles, on tenia un familiar que li va facilitar la possibilitat de trobar feina. Els primers anys al municipi per Tomàs no van ser fàcils i durant 2 anys va viure en un barracó mentre treballava a la construcció amb els Mercer.
3: Jo vaig millar-la aquí. Y el marido
4: de Jaén també.
3: Sí, de ahí, pues, familiar, una hermana de ella, de mi señora. Y el marido pues me dijo que si podía venir aquí a trabajar con el Marcel y me vine a trabajar. Digo, pero ¿dónde voy a dormir? Y tengo que poner un sitio para pagar lo que gano. Y dice, no, aquí tenía un barracón. Digo, por mí, y digo, 2 años estuve durmiendo en el barracón. Y luego estuve otro año trabajando en la Gallina Blanca y durmiendo en el barracón porque le pedí al Marcel que si me podia quedar a dormir, me dijo que sí, que entra aquí.
2: Anteriorment també va treballar a la Gallina Blanca i amb els anys a les Salines, on va estar-hi 39 anys. Allà s'encarregava de treballar amb una màquina i de preparar-les pel seu transport. I també Tomàs López recorda que a Cubelles va trobar una oportunitat que el seu poble d'origen no havia tingut. Aquí, diu, es menjava i es treballava, però en canvi a Jaén es treballava i no es podia menjar. Aquesta diferència va marcar profundament la seva trajectòria i va ser aleshores com a Cubelles va poder treballar, formar una família i donar estudis als fills.
3: Aquí se comia, aquí se treballava, però se comia. Y allí trabajaba y no comía. Eso tenía, no, aquí no era para tirar el trigo a la ganancia, pero si ganaba un jornal, pues luego tuve 2 hijos, por la de comer, bien vestido, y el colegio. Me dijo, que te quiero ir a trabajar allá a la Salina, dice que ahí se gana más que aquí. Digo, si se gana más me voy. Y me fui y allí, pues mira, me he tirado 39 años. Y entonces después allí iba de turno, a las 2 plegaba. Y entonces por las tardes me iba con los payers.
2: Paral·lelament a la seva activitat laboral, també Tomàs López va mantenir sempre el vincle amb el món de la pagesia. La seva experiència al camp de Jaén li va permetre treballar també amb diversos pagesos de Cubelles, entre ells Isidre de Calvaró i Josep Fonoll. Entre les tasques que recorda hi ha la collita de tomàquets, patates i cols. El guardonat també ha explicat al llarg d'una conversa amb Ràdio Cubelles com era el calendari agrícola. Escoltem a Tomàs López.
3: Aquí siempre era trabajar aquí con el Fonoy. Allá está el mercadillo, ahí tenía campo este lleno todo de patatas, de lechugas, pues arrancar hierba y arrancar tomates. Y con el Isidro otra cosa igual. Allí más, ya está sofatal, hasta quitar los tallos, las tomacas. Esta gente siempre trabajaba en lo mismo, siempre patatas, coles. Tenía melocotones también, que un montón de Isidro, que bueno. Y entonces aquel, pues ya en el verano llegaba el verano y entre veres y ganar para el año aquí.
2: Tomàs López també ha estat estretament vinculat amb el futbol cubellenc. Va inscriure el seu fill al club quan tenia 5 anys i va participar en els primers anys de

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Diciembre es el mes de los nuevos comienzos. Sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Radio Cubelles, la radio que ens...
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb l'equip de l'emissora municipal.
3: Temps. Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers dies al temps. Sí que encara tindrem sol i cel clar o molt poc ennuvolat al matí, però en canvi a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 i 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pràcticament fregarà els 30, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament a marejol i considerable de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà, aquesta nit ja el

0: Votarem amb cel tapat i amb pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada però que poden ser localment molt intenses, sobretot de matinada i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions aclarint-se al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols amb una temperatura que aquesta nit no baixarà dels 24 graus. La màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Vent feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cous moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia. Temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles, aquest lloc de Catalunya, en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a l'Escola d'Alt Penedès, al Baix Penedès, Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempestes, sobretot aquí, al litoral i al prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí, al Garraf i també a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, entre algunes altres pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí d'aquest dimecres, sobretot a partir de les 8, que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Les escoles i instituts de Cubelles amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb les places al límit en bé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts fans municipal en el curs 2020 al màxim, segons la regidora Renata B2, en declaracions a l'Agència Catalana, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta tensió per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous empadronats cada any, i a més això s'ha traduït en famílies, amb nens, en molts casos es matriculen fora del període habitual de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la meitat dels cursos, hi ha 3 grups classe nous respecte al juny i probablement se n'haurà d'obrir encara un addicional a 3er de primària perquè s'està superant amb escreix el 10% per damunt de la ràtio. Tot plegat mentre l'escola encaixa també l'arribada de 24 infants nous assignats entre juny i setembre durant l'estiu, quan el procés de matriculació en principi estava oficialment tancat. Així ho ha comentat el director de l'escola Charri Ribel, José Manuel Ardila, Chema Ardila, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament com a mínim ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar.

0: durant el que és el dia a dia.
1: L'escola Charles Ribel frega actualment aproximadament els 500 alumnes. Des de l'Ajuntament, Renata Bedós ha insistit també que cal tenir en compte aquesta matrícula viva que ha estat especialment important aquest estiu.
2: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs, hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que tots segueixen i a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món. Tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu i clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'any.
1: I també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora Renata Bedós ha comentat la situació en què es troben també d'aquest increment de matriculacions fora del país.
2: El que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charles Ribel qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, Cubelles és una zona única i malgrat que les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible, depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es pot col·locar la família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
1: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les tres edats, en els tres cursos que es van posar a disposició de la ciutadania. Pròximament, l'Ajuntament també té previst aprovar ja els plecs per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
3: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les famílies amb infants entre 3 i 14 anys amb l'objectiu de facilitar l'organització de la vida quotidiana i afavorir també la conciliació de les responsabilitats familiars, laborals i socials. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Plana, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha donat més detalls sobre aquest programa.
4: Temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
3: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar i ofereix als infants un espai d'acollida on poden participar en jocs de lliure accés, activitats d'animació sociocultural i propostes educatives. El servei també disposa d'un espai destinat a fer deures o llegir. Durant els períodes de vacances escolars, el programa també preveu la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria Planes ha valorat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
4: Funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charles Ribel els dilluns i els divendres i a la de Vora del Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més. Uh-huh. I bueno, al final és això, de la tarda de les 4 i mitja que deixen anar a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
3: La iniciativa s'emmarca en les actuacions, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT Garraf. Durant l'any 2025, el servei va atendre 143 infants a Cubelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca.

0: Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar les reserves que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcili@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662-965-950.
1: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castell de Focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
2: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
1: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir per als incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
0: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats

0: d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'Operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adele Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
1: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs, podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adele Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs, havien de dipositar a l'armari de l'Adele doncs, el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs, es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. A entrada, amb l'arribada de la Festa de la Verema, ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, amb Enrique, i també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
1: Però tot això arrenca a partir del 15... I ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre, la Festa de la Verema, en el municipi, i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i té una exposició vinculada al món de vi. Concretament es titula Cubelles en clanxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Tot un món, el president de l'entitat local, els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
2: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquest any perquè és una mena també de que ens coneixessin una mica els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. Jo crec que qui vagi a veure l'Expo veurà un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada.

0: I bé, a mi personalment m'agrada sentir coses i moments meus i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massip, president de Crea Cubelles, explica també quins són els artistes participants de la mostra.
0: Ah, mira, aquí participa el Arantxa Manrique, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de la Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
1: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
0: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen i si els agrada pintar, pues, li donem bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
3: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat algú de sentir-ho, no?
4: S'ha sorprès.
3: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
2: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat però que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
3: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no?, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles i estem

0: treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no?, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
1: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
0: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no?, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles, pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no?, la més longeva de la comarca, per això, no?, per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no?, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt, pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
1: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles.

seient i mirant-ho estoic el seu pes. Diu, ah, bona fusta, que còmode.

0: Yo, original trendsetters, a connection again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar a Sula, truca en Xalanamant, dic el Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia. El temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers dies el temps. Sí que encara tindrem sol i cel clar o molt poc ennuvolat al matí, però en canvi a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia movent-se entre els 23 i 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pràcticament fregarà els 30, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament a marejol i considerable de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà. Aquesta nit ja el notarem amb cel tapat i amb pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada però que poden ser localment molt intenses, sobretot de matinada i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions, aclarint-se al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols, amb una temperatura que aquesta nit no baixarà als 24 graus, la màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cops moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar

i algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempestes, sobretot aquí, al litoral i al prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí al Garraf i també a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, entre algunes altres comarques pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí d'aquest dimecres, sobretot a partir de les 8, tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Les escoles i instituts de Cubelles han engegat el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb especialment les places al límit en gairebé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts públics, així com la Llar d'Infants Municipal, engeguen el curs 2026-2027 al màxim, segons hauria dit la regidora d'Educació, Renata Bedós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta tensió per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous empadronats cada any, i a més això s'ha traduït evidentment en famílies, amb nens que en molts casos es matriculen fora del període habitual de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la meitat dels cursos, hi ha 3 grups classe nous respecte al juny i probablement se n'haurà d'obrir encara un addicional a tercer de primària perquè s'està superant amb escreix el 10% per damunt de la ràtio. Tot plegat mentre l'escola encaixa també l'arribada de 24 infants nous assignats entre juny i setembre durant l'estiu, quan el procés de matriculació amb l'IPI estava oficialment tancat. Així ho ha comentat el director.

0: que especialment important aquest estiu.
1: Que cada any com s'incrementa el problema, i aquest any és de l'any que hem tingut durant aquesta legislatura, doncs hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals, i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar amb les seves criatures escolaritzades al procediment. I a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, no només d'un país en concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula.
0: Bé, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora Renata B2 ha comentat la situació en què es troben també a causa d'aquest increment de matriculacions fora del període habitual.
1: No passa a totes les escoles. El que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups. I, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Rivel qui té més capacitat d'absorbir això. Però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, la Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les tres edats, en els tres cursos que es van posar a disposició de la ciutadania. Pròximament, l'Ajuntament també té previst aprovar ja els plecs per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
2: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les famílies amb infants entre 3 i 14 anys amb l'objectiu de facilitar l'organització de la vida quotidiana i afavorir també la conciliació de les responsabilitats familiars, laborals i socials. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Plana, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha donat més detalls sobre aquest programa.
3: Temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
2: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar i ofereix als infants un espai d'acollida on poden participar en jocs de lliure accés, activitats d'animació sociocultural i propostes educatives. El servei també disposa d'un espai destinat a fer deures o llegir. Durant els períodes de vacances escolars, el programa també preveu la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria Planes ha valorat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
3: Funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més. I bueno, al final és això, de la tarda de les 4 i mitja que deixen anar a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
2: La iniciativa s'emmarca en les actuacions, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT Carraf. Durant l'any 2025, el servei va atendre 143 infants a Cubelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca. Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar la reserva

0: reserves que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcili@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662-965-950.
1: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de festa major que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
2: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
1: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pubillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
0: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personal

0: marxar de l'Adele Terrible i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
1: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adele Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adele doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
1: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
0: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
2: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, qui no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
0: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massí, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Dabert, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
0: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
2: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix per nens, perquè bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres. Que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
0: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
3: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la festa de la Verema que l'Ajuntament posarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
4: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat algú de sentir-ho, no?
5: S'ha sorprès.
4: Aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas, no hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no? Dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi treballant ja en això.
3: Cada reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
4: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més.

0: aquests estudis de Ràdio Covelles i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no?, aquest projecte que teníem per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Covelles.
1: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Covelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Covelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
0: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Covelles que iniciem ara, a final de setembre, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Covelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Covelles, i sense ells i elles no podríem fer el que fem a Ràdio Covelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diguem, no, la més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Covelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Covelles creixi i continuï en línia, no?
1: De fet, l'emissora municipal Ràdio Covelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
2: Serveis informatius de Ràdio Covelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocovelles.cat. T'ho explicarem tot.

Camino descalça, si el cos em marca, com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta, com si fos un mantra.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
2: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet, i ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: Molt bé, que era el detall, no?, per la premiar.
2: Premiar els lectors.
1: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
2: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els biblioreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un biblioreptes que era coses relacionades amb alguns, ens deien difícil, ho havien de trobar en un llibre, o per exemple la que ha guanyat doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles, i hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és el nom del club de videojocs.
1: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica per l'exemple,
2: no? Per trobar la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
1: Molt bé, doncs dit això, com no, amb aquest espai de viure teniu a punt,
2: sí,
1: no, programat?
2: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas, perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca el 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la festa de la Verema en el nostre municipi, i nosaltres sempre hem volgut doncs acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa, i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la penja Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30, totalment. Sí. Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi, tant infantil com adult, i això ho tindré, aquest aparador, perquè qui vulgui fundir més amb temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
1: Molt bé, sempre aquesta festa de la verema, que també celebra, no? Uh-huh.
2: I bé, això és l'1 de setembre, i d'un cop, després continuem dimarts de juliol, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de temps queden un parell de dimarts, un parell de setmanes en dimarts, i després ja tornem al dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, escoltar un conte on l'expliquem o bé el propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten en aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim pel públic familiar una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica

0: diferent i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre, a vegades, ens ho demanen. Sí, quan m'he d'inscriure? No cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, si del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però si poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada, venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe. Per un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona.
1: Potent.
0: Que serà una manera molt, molt xula de... I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
1: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part. Sobretot de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Comença més l'activitat més de... tenim més xerrades, activitat... A part dels clubs ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre doncs, ja vindrà la resta d'actiu, taller, doncs, més xerrades, i etc.
1: Doncs, Núria...
0: L'octubre també celebrarem el mes marcal, el mes de... del... Ara m'estic confonent.
1: Octubre, sí.
0: A l'octubre trans, exacte. Sí. Que es fa molta cosa i també col·laborem amb ells.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes coses.
0: Estem oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
1: I recordem, la biblioteca té diferents espais, Recorda'ns una mica els serveis,
0: Perquè així... tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets de 0-3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, de dir un bon ús, perquè no sempre en ús. I aprofito una mica per comentar que en jove a vegades, com passa a l'espai jove, venen a fer un mal ús. I volem mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, Ho de tot, viure molt bé tot, tant els joves com els nens, com la gent gran. Llavors, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar molt, guixar, ir a una taula, molestar la gent, tot això no ens agrada.
1: Molt bé, doncs Núria, farem un inici de curs i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Vallès. Moltes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Recordem que hi ha un telèfon de contacte,
0: Sí,
1: i un correu electrònic.
0: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més el municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts, a l'Imparla Àngel
0: Fuster.
3: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.com.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se hi algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempesta, sobretot aquí, al litoral i al prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí al Garraf i també a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, entre algunes altres comarques pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí d'aquest dimecres, sobretot a partir de les 8, tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
2: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit, des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Tep.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles, notícies.

0: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se hi algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempesta, sobretot aquí, al litoral i al prelitoral central i sud. Els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de... és aquí al Garraf i a algunes comarques on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè 40 litres mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat, sobretot tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Sembres llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement d'actes institucionals de la Diada Nacional de Sembres. El castell de focs de festa major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
1: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar, el cor L'Espiga interpretarà de la senyera les autoritats acompanyades del pobillatge local i sin la senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
2: Ràdio Cubelles, sempre.

Ses muntanyes, ets el temps, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'una

es pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: molt mal 17è programa, si no m'equivoco, efectivament, és el 18, no, és res, m'he equivocat, ja portem tants que no me'n recordo. La meva anterior experiència van ser amb dos programes, llavors, clar, no em perdia. Ara portem 18 ja, o sigui que estic amb els companys sempre que no paran de riure. En Nil.
1: Bones.
0: El teu coi ve, Nil?
1: Perfecte, perfecte.
0: Vale, després explicarem la història. El Nogui.
2: Vull dir que no van ser dos programes, fue un pilot i un programa.
0: Van ser dos programes. I el Jordi Lora.
3: Bona tarda.
0: I avui estem amb unes convidades una mica més especials de lo normal, perquè no portem, portem gent de tronc, no de pinya, però no és un tronc bàsic com coneixem el tronc, sinó té un altre nom, la part del tronc que fan elles, que són el Pom Nadal. És a dir, el primer, les primeres persones que

0: i veiem del pont de dalt, que són els dosos. Teníem la Laia Pujol.
1: No? Bona tarda.
0: Laia Pou.
1: Bona tarda.
0: Són les nostres dosos de... Tenim més, però són les dosos de... que hem pogut portar avui de Castells, del Foix de Cubelles. Començarem com sempre, no heu escoltat cap programa nostre, no?
1: No.
0: Ningú convidat, que n'hi ha que tenim gent que escolta el nostre programa.
1: Jo vaig escoltar
0: convidat...
1: la música del principi.
0: La música?
1: Bueno, bueno. I he escoltat els vídeos d'Instagram.
0: Ah, bueno, mira, mira, encara... Bé, tenim gent que escolta el nostre programa a Castells del Foix, és que no portem a ningú que els escolti. O sigui... Bueno, noi, començarem sempre per les preguntes que tenen Nogui preparades, vale? Llavors, és una mica perquè la gent us conegui i també nosaltres ens podem riure una mica de vosaltres. A partir d'aquí, Nogui, quan vulguis.
2: Bueno, doncs pues començarem amb la primera, que avui l'haurem de canviar, perquè, òbviament, no treballeu, per tant, aquesta no la podré fer, l'hauré de fer diferent, que és què estudieu i què voleu estudiar. I si creieu que el que voleu estudiar per dedicar-vos en un futur es pot involucrar al món dels castells.
1: Jo començaré quart de l'ESO i jo vull estudiar magisteri d'anglès i crec que sí que pot tenir alguna cosa a veure per si vas a un altre lloc poder-te comunicar amb la gent que no parla el teu idioma.
2: Vale, Laia.
3: Jo estudiaré, bueno, passaré a quart de l'ESO i vull estudiar o medicina o magisteri i crec que medicina es pot involucrar per si, bueno, per si algú es cau, pues poder-ho atendre.
2: Nil, què opines tu de la medicina ara mateix?
4: Es pot involucrar, efectivament.
2: Després, ja, en el programa que... ja entendreu de què ve la broma, però és que hem estat aquest cap de setmana ajudant una diada i al Nil li van caure a sobre.
0: Crec que el senyor de 70 anys amb camisa que et va atendre l'ambulància tenia medicina o no tenia?
4: A veure, deia coses tècniques, però ni es va apropar el que em van dir a l'hospital.
0: Perfecte. Segon pregunta.
2: Bueno, seguim amb les preguntes i ara sí que estem una miqueta més centrant en el món casteller, que és quina és la primera diada o record casteller que teniu? No com a veure un castell com a tal, sinó de dir jo vull formar part d'això i jo vull ser casteller.
3: A mi unes amigues de, bueno, de l'escola que fan castells a Bordegassos e insistien els pares molt de que volien fer castells, jo no tenia ni idea de què eren els castells, i arran d'allà pues, vaig començar a mirar vídeos de castells i em van dir que m'apuntés a Bordegassos, i jo a Bordegassos no volia anar. I llavors vaig, no sé, no sabia que existia la conta, ai la conta, la colla aquí a Cubelles, i vaig mirar també els de Sitges, però estava molt lluny i tampoc volia. Llavors mirant a l'Instagram no sé què, em van sortir els del Foix i vaig vindre a provar, però vaig trigar un any que em deixessin vindre.
2: Per què no et deixaven? Hi havia algun motiu? O la típica de fa por que puja allà dalt?
3: Sí, per, no sé, perquè no em volia. Primer perquè vam veure una diada a la platja, però de fa com, no sé, 2 anys o 3, i vam veure que no hi havia pinya. Llavors em van dir que aquí no faria castell, o sigui, no sabien d'on era la colla, però em van dir que aquí no faria castells, i després perquè els feia respecte.
1: Jo vaig conèixer els castells arran d'un taller que vam fer al col·le, i després un altre dia a la plaça de la Vila hi havia un taller i vaig anar a provar i em vaig apuntar amb el meu pare i després s'han apuntat ma mare i amb un germà.
2: Sí, tu ets un cas de tota la família, bueno, les dues, sou un cas de família sencera a la colla.
1: Bueno, ara mon pare ja no està.
2: Bueno, però m'entens.
3: Sí.
2: Parla al micro si vols parlar.
3: Sí, sí, sí.
2: No, 3 quilòmetres.
0: Has dit de tallers? Als tallers estava Àngel Moreno?
1: Sí.
0: Ja no sé.
2: Va ser Àngel Moreno qui et va venir a parlar?
1: Em va confondre amb una enxaneta i em va confondre amb la Maria que estava abans de la colla.
0: Bueno, mira, següent pregunta, no?
2: Tirem per aquest camí. Jo crec que ja en mig respost, que és què us va endinsar el món dels castells?
3: Unes amigues.
2: Totes unes amigues?
1: És que m'agrada pujar-me les coses.
0: Un altre com jo.
2: Que ets un mico, no? La definició és soc castellera perquè soc un mico.
1: Sí.
2: Ok. Vale, ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, que és de respondre ràpid. La primera és el moment exacte de començar una diada. Només teniu un mocador. On el poseu? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
1: A la faixa.
3: La faixa.
2: Si fóssiu un gelat, de quin gust seríeu?
1: Vainilla.
2: Per què?
1: Perquè és l'únic sabor que m'agrada.
2: Ok.
1: Estratxatela.
2: Per què?
1: És el meu preferit.
2: Vale, ok. Dins de què és la colla, si l'entenem com una fauna d'animals, quin animal seríeu?
0: Silenci absolut.
2: I les cares, eh?
0: He de trobar alguna música perquè quan fan el silenci posar la música.
3: Un gat.
2: Un gat, per algun motiu especial o...?
3: No sé, perquè salta.

0: tant. S'enfilen els murs i no sé.
1: Un conill, perquè a mi abans amb el bucal transparent em deien que tenia dents de conill.
2: Jo em diria mico, ha dit abans, perquè era el segon sí, mico i ara dic, ha canviat.
3: Bueno, la pregunta estrella d'aquest programa. Quin tipus de pedra seríeu?
0: Pedra.
3: Una pedra.
2: Una pedra.
3: Quin tipus de pedra?
1: Ah.
3: M'encanta que quan ja silenci es miren i es riuen, sí, no sé què dir.
2: Tant tot el programa riem, si escolteu riures de fons, no som vosaltres, són elles tota l'estona. No paran de
3: riures i silencis.
2: Ah, perquè no hi ha càmera, si no la gent entendria.
0: Alguna pedra de la platja.
2: Bueno, mira.
3: Algun motiu en especial? O...
0: No sé, al barco porto una que em vaig trobar i no sé.
2: I tu, Júlia?
1: Una pedra, no sé, normal, partirà.
3: Una pedra, qualsevol.
2: Vale, perfecte.
3: Algun motiu, no? S'està morint de riure, però bueno. Vale, i ara us faré la pregunta que va deixar l'últim convidat, que és, què us agrada més, actuar a casa o fora?
1: Depèn si hi ha més pinya a casa o a fora.
3: Vale, posem que hi ha la mateixa quantitat de gent de pinya i de tronc. Exactament.
1: A casa, perquè no m'he aixecat tan aviat.
2: Perfecte, bueno, bona resposta.
0: Jo si hem de fer castells, o sigui, tipus història clàssica o algo, a casa, si no, altres places.
3: Jo vaig, avui extrapolaré aquesta pregunta i us la faré també a vosaltres. Vosaltres, què sou més, de casa o fora? Comencem amb el Pol.
2: Content casa com Cubelles?
4: Sí, és que anava a dir això. Què és casa per vosaltres?
3: És que això és on jo volia arribar.
2: Tu, jo prefereixo, per exemple, si ara tenim rivalitat amb Viladecans, actuar a casa. O sigui, a casa de Viladecans. A Viladecans. Jo prefereixo això. Fora. Okay. Fer millors castells que és fora.
3: Vale. Tu, Nil?
5: M'és igual on tinguem pinya per fer un 7 per poder fer bé un 4.
3: Vale, però si pot... Mateix que he dit.
5: Mateixa pinya.
3: Si tenim mateixa pinya.
5: Igual, si tenim rivalitat a casa del rival.
3: Jordi?
4: Jo a casa, però perquè soc molt covellenc.
0: Perquè és pobillo.
3: Parla... Laia, parla al micro. Encara que
4: sí, és que aquesta, ella parla i no se'n recorda que estem gravant, jo crec. Eh?
3: La cosa és que creus que no s'escolta, però encara que parlis lluny, ara mateix s'està escoltant també. Parlar-hi prop al micro.
2: Perfecte.
5: Hem de començar a fer un curset abans de...
3: Sí, sí, totalment, gravar, eh?
2: I tu, novi?
3: Jo a les dues cases. A les dues cases, sí. La veritat és que sí.
2: De Vilanova on t'agrada actuar? Hem actuat ja a la platja? No, Francesc
3: Macià. jo crec que no em cal un altre lloc. O sigui, no. Vull dir, plaça de Vila em sembla...

0: Set a la Rambla és molt més bonic que fer a qualsevol altre lloc.
1: Bueno, ja ens pagaran moltíssims diners l'Ajuntament perquè puguem actuar a les neus, a la Diada de les Neus.
0: Sí, no, ja, segur
2: algun dia, algun dia.
0: Ara, quan facin fora els nens.
3: No, amb això no passarà, esperem. De fet, amb els nens, després ho comentarem, però la setmana que ve, que anem amb ells, si no m'equivoco, des d'aquesta setmana o la setmana que ve.
4: Divendres
3: que ve.
4: Divendres 18.
2: Molt bé, Júlia.
3: Molt bé, Júlia, perfecte. Bueno, anem una mica del que més realment ens importa, que és l'entrevista als dosos del Castell del Foix. Si voleu una mica, intenteu explicar-ho bé. No, ens posem aquí i ja està. Expliqueu una mica, qui vulgui, o meitat i meitat, quina és la funció dels dosos, per què estan al castell, com es posen, com es col·loquen, diferents maneres de col·locar els peus, una mica tot. Què fa els dosos i per què estan als castells i per què són necessaris dins dels castells?
4: Els dosos són el pis més gran de la canalla i són els que primer pugen, que porten casc, i estan allà per aguantar a la cotxalla de l'enxaneta i depenent de l'estructura es posen de diferents maneres. I, per exemple, al 3 hi ha un que va obert i l'altre tancat, que un és en plan com un pilar i l'altre amb els peus com un pingüino.
3: No, per explicació.
5: Pato. Ah, sí. Bueno, i som al penúltim pis del castell, sí, a baix de l'acotxador, i al final el que has de fer no és aguantar, no és tan tipus forneta i donar-li confiança.
3: Ara vaig a tirar, no és un pal, però és una mica pregunta per dels dos sobre la pinya. Es nota molt quan no hi ha pinya, quan hi ha més pinya. Seguretat del castell, per la confiança, noteu
5: sí,
3: molt, prefereu pujar
5: sí,
3: quan...
5: I veus que, o sigui, no, quan hi ha pinya camines més. I...
4: Sí, perquè després, si no hi ha tanta pinya, quan tu vols pujar darrere el terç o del quart, notes que no caps i ja has d'esperar al terra. En canvi, quan hi ha més, doncs estàs a dalt i és com això.
0: I ja s'agrada molt quan estàs a la posició a dalt esperant per pujar, començar a trepitjar caps...
3: A dir de quan baixem d'un castell...
2: Qui és pitjor, va, dir-ho.
0: Mira, et diré que tu ets pitjor quan baixes,
2: vale, però quan
0: perquè
2: pujar...
0: elles quan baixen surten volant, però quan pugen tenen estona i llavors comencen al cap, que és el dit a l'orella, amb la mà... Però a mi m'agrada el moment de pujar elles per mi i saber de la pinya.
3: La vostra posició és més, ja ho he dit, que no és tant de... sinó és més d'equilibri, de confiança. Amb qui... Qui preferiu, amb qui teniu més confiança? Amb la gent que teniu a dalt, és a dir, conseller d'enxaneta o amb els quarts, terços, amb castells de sis?
5: Com?
3: Una mica... Aquí, amb qui heu de tindre més confiança per pujar un castell? Amb els quarts, amb un castell de set?
5: Amb els de baix, o sigui, sí, amb els quarts i terços, perquè amb els de dalt els has de donar tu la confiança.
4: Claro, i els de baix són els que t'aguanten, i si no, pues et caus.
3: Noteu molt la relació que teniu la canalla en general? És a dir, teniu més confiança, per pujar un castell amb els de baix, ho tenen de confiança, però entre vosaltres, entre la canalla, us doneu molta confiança per poder pujar els castells. Abans d'un castell parleu, o quan esteu sobre la pinya o a baix i tal, parleu de com anirà.
4: Bueno, i els castells de set el que faig és xocar-li la mà a l'acotxador, bueno, als altres del pom de dalt, perquè no sé, perquè tot com surti bé.
3: Parleu abans dels castells o alguna cosa?
5: Sí. Si dius que sortirà bé, no sé què, i a dalt al final també els parles. Perquè els quarts no els puc parlar, però la cotxera...
0: Això és una cosa que jo anava ara a preguntar, que és, parleu molt quan esteu a dalt? Però vull dir, parleu molt tècnicament o parleu molt en general, rotllo, va, que el tenim, va, no sé què, mira, ahí està fulanito mirant des de baix, aquestes coses, parleu? O obviem que està el Pol, que és de canalla, obviem totalment això,
3: no,
0: eh?
3: No, estic, mira, em té auriculars.
0: Vosaltres esteu mirant altres coses i parlant del que sigui o esteu parlant únicament de coses
5: depèn
0: tècniques?
5: Depèn del castell.
4: Claro,
5: si
4: vale,
5: estem de signet, doncs pues, amb la Júlia, doncs pues, dic, mira, no sé què.
0: Creieu que està molt bé, esteu començant a parlar de tothom de la plaça, no?
5: Sí.
0: Si un castell de 6, tranquil. Claro. Si és un 3 de 7, per exemple?
5: No, jo allà no em surt parla.
4: No, és que diré...
5: necessàriament.
0: O sigui, depèn més de la confiança que tingueu amb el castell, el poder estar més parlant d'altres coses o estar...
4: 3 de 7, ens hem de parlar, anem rient igual.
0: 14 minuts, crec que és el programa que més has trigat en fer alguna liada teva.
3: Però que m'he silenciat per la conya aquesta que ja no els escoltava i res, que de fet no els he escoltat. Estava mirant una cosa del WhatsApp que estàvem parlant abans, per si havia d'escriure o alguna cosa. Preferiu, vosaltres que esteu dos, ja he dit abans que hi ha més d'ús al Foix, esteu juntes, no, us rieu quan esteu juntes, ja ho he dit, però...
4: No, però prefereixo fer-ho amb la Laia perquè al final o sigui, li tinc més confiança pel simple fet de, no sé, plan, que estigui amb ella i perquè ja està. Però als altres també els tinc confiança. Però jo crec que al final, com que la Laia i jo també tenim més relació fora de la colla, doncs...
3: Prefereixo fer-ho juntes, no?
4: Sí.
3: Però... També hem parlat de que, per exemple, un 3, o sigui, el 3 d'un 3 de 7 o d'un 5 i tal... hi ha un que està peus oberts i l'altre tancat.

0: També hi ha diferència, hi ha diferència d'alçades entre qui fa de tancat o obert. Explica una mica també com funciona i com es, en, si fossis vosaltres la tècnica de Canet que heu decidit, com decidiríeu qui va de tancat i qui va d'obert? Per l'estructura del cos, per pues, confiança, com ho faríeu?
1: Sí, primer jo crec que hauries de posar un dosus més amb experiència i l'altre que no tingués tanta experiència, perquè al final fer el que no té tanta experiència que al revés, que sigui el que en té. I després, si ets més alt, doncs ser el dosus obert, que és el que va bueno, amb les cames obertes, i si ets més petit i bueno, fet, el dosus tancat.
0: Tu igual, Júlia, ho faries igual?
2: Sí, i després, si vols que la xarita siguin que no tinguin tanta experiència, agafar algú que ja tingui... Sí, fan moltes tirades que no es dobleguin. I...
0: Quan puja la cotxa en xarita. És a dir, de fer més força quan estan ells a dalt, menys. Com és el moment previ de que us, us col·loqueu? Pugeu a dalt d'un castell, us col·loqueu. Què penseu quan estan començant a pujar? Quan escolteu l'Àngel o l'Anna cridant enxaneta, cotxador, comenceu a pujar. Què penseu vosaltres?
1: Doncs pues que pugin.
0: Més de que pugin finets, no de fer
1: ah,
0: veina.
1: Ah, bueno, que pugin finets, que no facin estrabades i, no sé, és ràpid. Perquè sí. Al final només són dos. La xaneta no para.
2: I consell... toquen, en plan...
0: No es passa res pel cap abans de que pugin ells?
1: No. No.
3: I què us passa pel cap en aquest moment? Perquè ara esteu dient que és molt ràpid, però hi ha moltes vegades. Caçadors en altra banca, que costa col·locar en aquell moment. Quan els hi costa Nadal i diu, ui, estan trigant. Esteu tranquil·les? Com és aquesta sensació?
2: Jo confio a la gent de baix de que acabi en plan aguantant el pes i que el podem fer i ja està.
3: I no s'agobieu, rollo, pel temps de dir, estem trigant molt...
1: A veure, si s'està a punt de caure el castell o està patint, doncs dius, no sé, si t'escolten i intentes dir, va, no sé què, està bé, i no sé, a veure si puja més ràpid, però si no, no sé, doncs intent desmuntat.
0: Què preferiu? Quan un castell s'ha movent molt, que esperem que no ens passi nosaltres mai més i fem tots els castells perfectes, no? Però quan un castell està tremolant molt i heu de baixar, preferiu baixar ràpid i que s'emporti les hòsties als altres i voltar ja toqueu pinya o baixar més finetes perquè el castell sigui més segur?
1: A nosaltres els quarts, bueno, per almenys els castells de set, majoritàriament, jo quan baixo sempre ens diuen ara finets, no sé què.
0: Noteu molt la diferència quan pugeu, quan baixeu més ràpid o baixeu més finetes?
1: Jo no.
0: No. No té la diferència, us dona igual, no? Baixeu com sigui, ja està.
4: Nosaltres a sí ver... que la notem, no? Sí,
0: no.
4: Vale.
0: No, no, jo tampoc, pa, també. No. A mi no em passen el test, no em passen
1: ver,
0: per lo menys.
1: Millor si
0: no
1: baixes finet i ràpid.
4: No, però el 4, el jo 4, si, sí. Si baixen, si veig que van a baixar molt ràpid, els dic.
0: Clar, també em passa l'enxaneta, el 4. Ara aquest any em passa l'enxaneta, ara em passa que em passaven els dosos i jo us notava molt, quan passava ràpid o finetes.
5: Ni et notes a pinya?
6: Moltíssim, jo dic, ja estan baixant, ja estan baixant. Buf, avui estan...
4: Ja, avui hem mica... baixat molt ràpid, no?
3: Però sí que és veritat que almenys a primeres, quan baixeu molt ràpid tots, es nota. Comença a fer tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc.
0: Si feu alguna prova que ho veig abans que... Quan, si fossi vosaltres les tècniques de canalla, posaria alguna persona amb experiència i no amb experiència, abans d'ensenyar-li a pujar o abans de conèixer quan estigui al castell, algun consell a l'altre dos us que no té tanta experiència? Sent vosaltres aquesta experiència.
1: Els guies amb les passes, jo crec.
2: Anar que si l'altre d'usos amb experiència et diu que no caurà, sembla.
0: Que... I hem parlat molt i seguim parlant molt de la... Creieu que també és clau confiança, ja heu dit, amb els quarts, amb enxaneta i... Però també heu de tindre confiança en tota la colla? O vosaltres només teniu més confiança amb la canalla, que és amb la gent que més porteu?
2: Però que al final qui pugi, que si sí, s'aguanta i ja està.
1: Mentre era gran.
0: El Richie no em parla de mi, no ha vingut, però el Richie de què fa, no?
3: El Rich és primeres mans i de fet va dir que no va ni a ell perquè volia que vengués a qui vam invitar, que si no heu escoltat el programa
0: podeu escoltar
3: ja a l'Spotify, ja
0: tant a Spotify
1: no
0: com a...
1: Sí, sí, sí.
3: No, han escoltat. Sí. Qui va vindre? El que va acabar de dir el Pol.
2: No, ho has dit tu, no.
3: Qui va vindre? No, no, qui va vindre de ben?
1: El Nogui. No, no.
4: El Nogui no és Ben.
1: I qui és Ben? Hi ha Bens? Sí. Ai, sí, sí, sí. Aquí
3: hi ha Ben. Quatre, mínim.
0: Ens hem de posar abans de...
4: No, no, abans de la mira d'aquí em va dir fa no molt que ella no sabia les posicions de la pinya.
1: Jo, no la sé. Ara sí.
3: Laia, sisplau, digue'm les posicions de la pinya des del centre cap enfora.
1: Doncs pues al baix.
0: Una mica...
1: No, l'agulla...
4: No, Júlia, tu ja ho sabem que t'has
3: saps. Laia, Laia, fem un repàs.
1: L'agulla.
3: Molt bé.
1: Qui al baix.
3: Ok.
1: A primeres mans.
3: Molt bé, t'has deixat el contrafort.
5: Ui.
3: I a baix.
1: El segon baix, en plan...
0: El segon baix, perfecte, sí.
1: No, la crossa.
3: Les crosses? Ok, molt bé. El primer esquí al costat?
1: Les segones.
3: No, al costat.
0: Al costat.
1: Ah.

0: Exacte. Ah, sí.
1: El teu pare, eh?
0: L'Albert.
2: Sí, li estava filtrant la Júlia i ha dit l'Albert.
0: El lateral.
2: Lateral. I al costat? Canta perquè ara estem veient com li filtra totes les respostes la Júlia.
3: Bueno, és els nostres programes que ja hem fet.
2: Són tots els programes que tenim ara mateix.
3: Si voleu saber per què estan i per què tal, podeu escoltar els nostres programes.
0: Últim curdo.
3: Va, de fet no fa, perquè no està amb la canalla, però... De fet, si voleu saber una mica com funciona, o sigui, com funciona la pinya i tal, sobretot tu, Laia, que ja hem vist que, no, que encara estàs fent que no saps les posicions, pots posar a Google Piles al vent i et surt Ràdio Cubelles i et pots d'allò.
0: Ai, a mi em surti a l'Spotify.
3: I si no, també a l'Spotify.
2: Spotify, molt bé, Laia.
4: Pol, això no ho ensenyeu a canalla o com
1: hauríem
4: va?
1: De fer una clash. Hauríem
3: sí,
1: de fer una clash.
3: Sí, que jo, t'he dit, prefereixo ensenyar-les a pujar bé que a les posicions.
4: Són 10 minuts.
3: No, sí, sí. Ja, ja, ja veiem
2: quan,
3: que...
2: Sabeu quan, no podem fer? Sabeu quan ho podem fer? De fet, qui estigui escoltant això pot venir, no?
3: Sí.
0: Però si ja no fem un pila de canalla.
5: Sí, sí, que pesades.
1: Ja, però Laia, no sabeu les posicions de
4: Laia,
1: pinya.
4: Quina posició vas? Així. Laia, quina posició vas?
2: Al pila de canalla.
0: Jo, no vaig, perquè en canvi de... No vaig al pila de canalla. Jo estic a fora. És broma, sí, però no sé on.
2: Com estaves? Explica la teva posició, va.
0: Pues així i sense fer força.
3: Recorda, Laia, que estàs a la ràdio i si dius així la gent no et veu. Pues
0: com un
3: zombi
0: i sense fer força.
4: Així ha sigut amb els dos braços cap endavant, sí. I sense fer força, que no hauries d'estar mai, segurament.
2: No diem res, no diem res. Ho deixem perquè la gent que escolti adivini. Allà hi ha els comentaris. Quina
3: sí, posició a l'Spotify ens pots reaccionar amb un comentari. Intenteu adivinar la posició que va dir la Laia.
0: No,
3: o sigui, clar, jo pensava que la Laia, que és una persona que li agrada molt els castells, que sempre va a Tarragona a les diades, amb Sant Fèlix, i va a diades així grans, jo dic, pensava tindre una mica més de cultura dels castells, sí, i podria...
2: Que va amb la pulsera de mateix de Sant Magí.
3: Sí, sí, Santa Tecla.
0: Sí, crec que sí, però no, la pinya a mi m'és igual. Vale. Mentre me cojan, mentre me caigo, pues ja està.
3: Perfecte, ja està. No, sí, sí.
0: No?
3: Sí. Mentre que me cojan i no em caigui, clar. Això és el que opina la gent de la pinya.
0: Que no, que
3: dones compte?
0: Són molt bons.
1: I després al Pol se li diu tronqueti. És que pobre Pol.
3: No, jo no pot res.
2: És que Pol és un tronqueti. El Pol va intentar per totes les maneres possibles no ficar-se a la pinya l'altre dia.
3: De fet, va ser vosaltres que em vau dir graveu per fer minut a minut de Piles al vent. A l'Instagram.
2: Això és...
4: Mentida.
3: Laia, Júlia, una mica de tornem amb vosaltres. Sou dosos. Quin castell és el per què?
0: El 4 el mateix perquè anem juntes. No el fem tant i llavors és com més especial quan el portem a la diada perquè és com que tens la pinya.
3: La torre també us agrada?
0: Sí.
2: Laia, us agradaria fer la figareta a la torre?
0: Sí. La vaig practicar i em vaig fer molt mal l'esquena allí. Jo vaig llavors...
2: Oi, que no opines d'això? És que sabia que seria la resposta.
3: Pues que no. Figareta que estigues del foix.
0: No, pues no la facis tu.
2: Toma!
3: La que estigues del foix, la figareta.
0: Em vaig caure i em vaig fer mal.
2: Ah, bueno. Un dia problema, un dia.
3: No, bueno, no fa falta fer la figareta.
1: Vale. Quin castell us agrada que ja hem fet? Quin castell us agradaria fer dels que no hem fet? O sigui, quin
3: és el pròxim castell que us agradaria
1: fer? Aquí, en aquestes últimes setmanes, han sonat dos castells que seran les pròximes estrenes de Castells del Foix. Quin creieu que és per vosaltres?
0: 2 de 7.
1: El 2 o el 3 amb l'agulla?
0: No, el 3 amb l'agulla és el que ja estem fent. I el 5... No, el 2. No,
2: nosaltres estem parlant del 2 de 7, també.
0: Sí, també.
2: Voleu fer tots?
0: La gama de 7.
1: Quin va creieu que serà el primer que farem?
0: El primer, el 3 de 7 amb agulla. Després el 7
6: no, després el 4 amb agulla.
0: Què 4? Si no hi ha pinya.
2: Ja, és el que anava a dir com a pista. Si no tenim pinya per un 4 de 7, no tindrem un 4 de 7 amb agulla.
6: Sí, però el 2 és més complicat, les peces de dalt, que no tens dos uspets.
1: La primera persona que li ha donat raó al Pol, eh?
2: Sí, sí, la veritat és que sí.
3: És que el 3 de 7 amb agulla és molt millor.
2: Sí, no, però ha dit que el 2 ve després. Jo compro. 3 de 7... Amagulla i després el 2.
3: D'aquí 2 anys igual podrem fer el 2 de 7.
2: Vinga, va, vinga.
3: Això dient, la jove... Castellers de 8.
2: A finals de l'any passat, ningú hagués dit que hauríem fet més de... Quants portem de 3 de 7?
0: 8.
2: 9? 8?
0: 8. 10.
2: Ningú hauria dit...
3: 9 aquesta temporada, si no m'hagués dit.
2: O sigui, vam fer 3 la temporada passada, ningú hauria dit que hauríem fet 2. Ningú hauria dit que aquest any faríem 8, Pol.
1: I els que queden, eh?
2: Si hem pogut fer 8... amb les condicions de pinya que tenim ara mateix, les condicions de coses...
6: A veure, si haguéssim treballat més del 3 de Magulla, l'hauríem pogut portar a plaça.
0: El podem portar a plaça?
3: Sí, és que...
1: Estàs a la ràdio, eh? No,
2: si, si el debat que estem parlant no és del 3, nosaltres tenim clar que es pot portar a plaça.
1: De la torre.
2: De la torre, de 7.
0: Òbvio, també.
3: Per cert, perdona que ara farem aquí un petit parèntesis.
0: No,
3: Jordi, vas veure la prova del 2 de 8 de Serrallo?
1: Vaig veure la prova, no he vist el vídeo.
0: Sí.
1: He vist que han fet prova, no he vist el vídeo.
3: Durant 3-4 segons. Sí, sí, sí. Forçava, i potser l'havien fet, perquè...

0: una va al Marc Vicente, no sé si ens escoltarà, a veure si...
1: Ahir, ja em diu Sabadell algo. Es va matar del 2 de 8.
2: L'Aina em va dir que el descarregava amb Saúl i li he dit que no.
0: Va caure, es va matar. Que... Va caure, va fer un intent de 2 de 8 fins... De fet, l'enxaneta...
2: La cotxadora s'ho donava cara.
0: Sí, sí, però és que no van arribar. No, és que... No, que això ho van dir després. No van arribar a carregar perquè l'enxaneta un pèl tard i no va fer la passada.
3: Bueno, sí. L'enxaneta va tenir molts dubtes perquè...
2: L'haguessin carregat.
0: Sí, sí, però carregat. Sí,
4: no, que es va quedar molt a prop de carregar.
3: Va, o sí, sigui, sí. Faltava ja, estirar el peu.
0: Sí, va això. Però pues jo pensava que... Jo això, el Serrallo pensava que l'havia fet. Va posar una història i després vaig veure una història que era prou a plaça. Però força bé. No. És que estàvem parlant del 2 i ara m'ha vingut
3: a... Tres colles a la jornada dissabte que volen el 2 de 8 en folre perquè ja l'han ensenyat a plaça uns.
0: Sí, Sabadells que anaven a diumenge, Sabelluts que anaven a diumenge i per no agafar diades han entrat a dissabte.
3: Sabadell. Ja, sí que...
0: No, no, jo...
3: Sabadell, Burda, si ets del Serrallo, les 3, 2 de 8 en folre.
0: Sí, sí.
3: Jo crec que el veurem de les 3. No sé si carregat, descarregat...
0: A veure què hi fan, a veure què podem fer. Vull portar abans a la Salvany, eh? O sigui, té la Salvany, igual el poden fer allà. No ho sé.
3: La Salvany amb Sabadell.
0: Salvany? És Salvany?
3: Sí,
0: del
3: sí.
0: 19? Sí, Salvany.
3: Ho hem parlat sempre, sí.
0: Sí, sí, sí, que sempre dic l'Araia, però l'Araia l'han fet.
3: Que també va a Sabadell.
0: Llavors el pròxim castell que voleu fer hem dit el 3 amb avui, no?
2: Sí. No, però aquest ja està.
3: No està. Jo no fins que no el vegi en directe, no me lo... Hasta que no lo vean, no creo.
0: Quan us agradaria fer aquest castell? O vosaltres que sou dos?
2: Quina és la propera diada?
3: Bèlgica.
0: Bèlgica.
3: Ah. I després el quarts amunt. Doncs
2: pues concurs, però no hi ha... Aquí no hi havia? No.
0: Molta gent. Aquí és clar... Tornem a fer-ho de sempre, que no som molt radiofònics. Estan, no. Jordi està ensenyant el castell de l'intent de 2 de 8 de Sabelluts, i clar, no el podem veure.
3: No.
0: O sigui que...
3: Podeu veure l'intent desmuntat a les nostres xarxes.
4: No, però ja hem parlat d'ell i les vam ensenyar...
0: Sí, no, sí, sí, el Nil, que no l'havia vist.
3: Una dia complicada per Sabadell.
0: Sí, bueno, van acabar fent el que no volien, però...
3: Que era fer castells de 7,
0: sí,
3: però bueno.
0: Però van acabar fent, bueno, el 7 de 8, no?
3: Van sortir a 7 de 8, intent desmuntat a 2 de 8, intent de 2 de 8, 4-7, 4-7 amb l'agulla.
0: A part d'això... parlem de la canalla de la confiança, creieu que és molt important fer activitats fora dels divendres d'assaig amb tota la canalla per agafar confiança de vosaltres i ser una mica més una família dintre de la família dels castells?
2: Sí, perquè al final assaig... Ai. Sí, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: I creieu que falten més per fer nosaltres? Hem de fer més, hem de fer menys?
2: A veure, ara no hem anat a l'Aqualeon.
0: Bueno, la Qualeon era la Porta Ventura,
2: però...
0: Quasi. Has mateix un parell d'atraccions.
2: Canviar l'ambient si estàs fora, que al final dintre de l'assaig. Sí.
0: Algo més, Júlia, afegir?
1: Unes colònies.
2: Sí, porfa.
0: Bueno, anem a veure. Comentem una mica de Bèlgica, que marxem aquesta setmana, o sigui...
2: Quan no programa...
0: vaig. Ah, quan escoltem aquest programa ens quedaran 3 dies. Dimarts, divendres, dimecres...
3: Anem a dijous. O sorpresa.
0: Què passa dijous? Ah, és veritat, clar.
3: No sé.
4: Depèn de quan ho diguin.
3: Clar,
4: no ho han dit
3: podem
4: encara.
3: Preguntar quan i si abans que s'acabi el programa
4: jo,
3: ens contesta.
4: Jo crec que el que podem
0: ara,
4: dir...
0: Ara ho miro un moment.
4: No diem res...
0: No heu parlat, Felip, preguntes i ho miro jo.
4: Jo te la vaig dir. Podem dir que la gent, pel que sigui, posi un número més al final. Ja està. A veure què passa.
3: Jo crec que ho hem dit tant, no?
4: Ja està, no caldria dir més.
2: Programa.
4: No.
0: Jo tinc preguntes a la canalla, igual que
3: ei,
0: tu.
3: Que els hi pregunto. Estàvem parlant de Bèlgica, no? Anàvem a parlar...
4: Jo tinc una idea, abans d'això, per explicar quina posició són, han dit que eren més grans de la canalla i que era la primera posició amb casc. Què penseu dels nous cascos?
2: Horribles.
1: Molt feos. I que llavors no se'n reconeix a les fotos, en plan, i és un agobio. No pots respirar.
4: Això és una cosa que
2: no, jo dic la màscara
4: parlant,
2: esa fea.
4: Sí. La màscara és
3: però la màscara,
4: foto del pom de dalt.
3: La màscara és opcional, pel que jo vaig llegir.
1: Ah, doncs els cascos són
2: sí,
1: iguals.
2: Sí, el pom diu que és opcional.
0: La màscara és opcional, el casco és més gran. O sigui, el casco et cobrirà més el...
2: Pues que agobio.
0: El front i els pòmuls.
4: Aquesta és una altra. Tu, Laia, el teu... T'anava a dir, està super sòlid, no? No,
2: no
4: balla ni res.
2: No, és que està trencat.
4: I per què està trencat?
2: Perquè...
4: Va dir un altre. Cuideu els vostres cascos?
2: Sí.
4: O els tireu pel terra?
2: No,
4: dona
2: no.
4: Igual d'on caiguin? Perquè jo he vist alguna vegada aquestes coses.
2: Per això sí.
0: Bueno, no podem dir, però vull que estigueu atents. No dir, però volem que estigueu atents a les xarxes de... A les xarxes de Quarts Amunt, aquest dimecres, que
3: ja ho hem dit.
0: No va ser res, que estiguin atents a les xarxes.
4: Ho he dit de forma sutil, i tu és que eres molt tonto, però l'has preguntat, t'han dit que no, ja l'has dit.
0: Puntat.
3: Ah, va, res.
0: He anat al seu Instagram, he vist quan anuncien les coses.

0: coses i del no concurs és... i són els dimecres. A partir d'aquí he dit que la gent miri el Instagram aquest dimecres, vale, de quarts amunt. Vale. No he dit res.
1: Molt bé, molt bé. Té
2: culpa,
0: Pol. Ho he dit bé o no?
1: Molt bé, molt bé.
2: Però vosaltres no publiqueu el dijous.
1: Nosaltres...
0: Partim els dimarts.
3: Nosaltres preguntem a Jordi quan publica les coses.
1: Ah, no, a Instagram. A Instagram publiqui. Publiqué.
0: Ja he començat ja el col·le.
2: No, demà i una hora només. I chill.
0: Pues nosaltres publiquem el...
2: Té fins a 5 d'at. I després tenim escalada.
0: Hòstia, és una pregunta que no se m'ha acudit, però ara diu que comenceu demà. Quan esteu fent castells i esteu amb, per exemple, el setembre i tal, que comenceu al col·le, al juny, al març, que hi ha col·le i hi ha castells, o al cap de, o a l'estiu? És molt sí. diferent la, el d'allò? Què us agrada sí. més fer castells? Quan esteu al col·le per desestressar-vos, a l'estiu?
2: Tot.
0: Però és igual, no? Que, sigui, que hi hagi col·le o no? Per
2: sí,
0: fer
2: però
0: castells.
2: Al col·le a vegades tens exàmens el dia següent. Hm.
4: No, just el dissabte no tens exàmens.
2: Però és un dia d'assaig. La tonta.
0: A l'assaig és divendres, el dia següent és dissabte? És difícil.
2: No, dimarts. L'assaig a dimarts.
3: M'encanta com tenen la mateixa dinàmica que nosaltres amb el Pol, però entre elles, eh?
0: Sí, no, sí, sí. Llavors és igual, no? Que hi hagi, que sigui l'estiu o no?
2: Bueno, l'estiu és com que et fa més mandra perquè potser estàs quedant aquelles hores perquè és de dia i pues estàs de com canviar i fa molta calor.
0: Hm. Parlant de la calor, una pregunta li agrada molt al Novi. I després us queixeu de mi de les hòsties micros, o sigui, no pot ser.
3: Pol, quants anys tens?
0: 22.
3: Júlia, Laia, quants anys teniu?
2: 15.
3: Vinga, quédate, Pol.
0: Vale. Una pregunta li agrada al Novi. Què preferiu fer, les diades a la tarda o al migdia?
2: Tarda. Que al migdia fa calor, a les 12 al migdia...
4: Claro, però de, o sigui, depèn.
0: Si és a la tarda igual.
4: Depèn. No. En plan, ara l'hivern al migdia, perquè així ja després...
3: No, no, parlem quan fa calor.
0: No, no, jo estic dient fer les diades, no quan fa calor, quan no. Quan vols fer una diada?
3: Vols que faci l'altra pregunta? I ja t'ensorres del tot?
1: Sí.
3: Pol que sí, Pol que no.
2: Pol que... Pol? Vale, sí.
1: Polca.
2: Sí, vale, sí.
3: Alguna pregunta més que
0: estic, estic parlant de les diades. De quan fer les diades, no quan fa calor.
3: També és una tradicional aquesta que teniu l'obsessió.
1: Obra, que
4: per cert,
1: jo obri...
4: Para,
3: no, no,
2: però
3: parlem.
2: Mai la fem,
3: Seguim
2: els nostres músics només les últimes diades no han vingut.
3: Anem a parlar aquí amb... Bueno, bon pal. Parlar del Pol i les seves tradicionals i la seva estimada Colla Vella. Portes amunt i a altres llocs que la Colla Vella no pensa com tu i són zona tradicional i tot veiés polca i estigués allà joves i vella veiem en la polca
1: mi,
3: sense cremar-se per dintre ni tenir cap problema.
0: De fet, a lo que tu dius de portem un programa en quarts amunt, només demanar un que estigués la vella i la pregunta de la polca no la van respondre perquè no el sé.
3: Pol,
0: no,
3: va ser, no va ser la polca, va ser una altra pregunta de la de diades i van dir en contra de...
0: No, sí, comptant la colla vella que té diades a les 11 de la nit.
3: Pol, ara per què defenses? O sea, no
0: no, no estic defensant.
3: Pues estic deient la raó.
0: Si no,
1: ara,
0: però és que...
3: La tradicional aquesta...
1: No, jo a tema torraire es reunirà la raó al Pol, Jo no ballaria la polca davant
3: però,
1: de la colla de joves i la colla...
3: No van tenir cap problema, les dues colles.
0: No, és que va marxar.
3: De fet, no, va marxar. Jordi. La jove estava...
0: Sí, i la...
5: Era una xaranga de gralles. Allò,
3: era una xaranga. Després van tocar l'amapola, o sigui...
5: Sí, o sigui, no era la polca era el més tradicional que hi havia.
1: Ah, vale.
0: No, però és que...
3: No, de fet, diré més.
0: Deixa'm parlar.
3: Vols obrir meló? Obri jo del tot. Aquí m'encanta que sou entre tants
1: vingues
3: de vosaltres. Obri el meló del tot. No havia acabat la diada. Les joves i torraires estaven acabant els pilars. La vella va començar molt abans i van acabar els pilars i van marxar de plaça.
0: Vale, deixa'm,
3: no quedava gent de la vella.
0: No, deixa'm dir una cosa. És el que anava a dir jo. A partir d'aquí, una diada castellera compta. Diades amb colles grans, estic parlant, compta de tres rondes de castells, una quarta. Si has de fer ronda, millora. O si has de... O has fet un peu de fer quarta ronda. Ronda de pilar de mèrit. Si es vols fer pilar de mèrit, cosa que la joves ahir no va fer. Ronda de pilars. Ronda de pilars. Va començar. Van fer totes les tres rondes perfectament. Va fer la colla vella el seu pilar de mèrit. Pilar de mèrit de torraires... I després anava ronda pilars. Torraires i la colla vella van fer els pilars a l'hora. Torraires va fer tard perquè no...
3: No, de fet no. De fet, va començar la vella molt abans. De la
1: ens
3: jove va esperar fins
1: perquè...
3: que Torraires es col·loqués. Es va col·locar Torraires.
0: No, va ser així. Escolta'm com va ser. Perquè va començar...
1: Jo... Ja, de igual quin moment van fer els pilars.
0: Ara deixeu-me parlar.
1: Ens ha apagat el micro?
0: No, s'ha apagat el micro.
5: Això després, però anem a aprofitar que encara tenim...
0: No, ara jo em vull defensar. Ara jo em vull defensar, és que això no pot ser.
1: Deixa'l.
0: La colla vella va acabar Torraires, la colla vella i la colla joves ja estaven tancant els seus pilars, va començar abans la vella que les joves, perquè la vella va fer dos pilars de 5 i dos pilars de 4, i la colla joves va fer tres pilars de 4, quatre pilars de 4. És a dir, la colla vella va començar abans perquè té un pis més el seu pilar. A partir d'aquí...

0: en acabar, va fer Torres els seus 3 piles de 4, i ja ben acabat la ronda, va voler fer una altra ronda de pilars amb un vano de 5, cosa això que no feia no, falta. Bueno, i llavors la colla vella ja havia acabat la seva diada.
1: Ho fan, sí, però, no són els únics, que
0: sí,
1: fan
0: però i la colla vella ja havia acabat la seva diada, no tenia per què quedar-se a la plaça. A les 3 de la tarda.
2: Molt estimo.
0: A partir d'aquí...
2: A un quart d'hora de casa.
0: És igual que si un quart d'hora de casa a les 3 de la tarda. Si ara acaba la seva diada, puc marxar. A partir d'aquí, no passa res. Mira què va fer Bous. Va acabar les seves d'esto, nosaltres vam marxar i vam fer un castell conjunt.
2: I us va sentar malament.
0: No els va sentar malament. Oh. Els va sentar malament a ells perquè la meitat de la colla pensant que no els havíem convidat, quan sí que els havíem convidat. Són coses diferents, a nosaltres no els sentar malament.
2: Bueno, llavors, quan tregui l'altre meló, veuràs que guai.
1: Avui que pensem que anava a ser un programa super tranquil, que no, que ens costaria que parlés i ens estem fotent en uns jardins.
2: No, és el tranquil.
1: Què?
2: Estàs sent el dia més tranquil dels últims programes.
3: Bueno, sí, clar. Avui sí. No s'ha de tallar res.
0: Bueno, Nil, no és la pregunta.
3: Jo vull que els hi facis tu alguna pregunta, perquè jo sé molt poc tècnicament del POM. Llavors, que els hi facis tu alguna pregunta que creus que fallaran i que els hi repetiu molts cops. Segur que hi ha alguna cosa que els hi repetiu un munt de cops i ho segueixen fent un cop darrere l'altre. Quina és aquesta cosa? I a veure si ho saben i no ho fan, o si simplement no us escolten.
0: És que jo és que els hi repeteixo una... No es pot fer la pregunta i sempre els dic que s'obrin i no s'obren mai. Per què no us obriu quan la tècnica diu que obriu la rodona? Per què no ho feu?
4: Si està tancada, pues està tancada.
0: Però podeu obrir, us podeu empujar entre...
5: Però al final...
0: No ens escolteu, no? La cosa és que la veu no arriba
5: sí,
0: a dalt.
5: Sí, sí que us sí escoltem.
0: I no ens fan cas.
5: No, sí, sí, però sí, sí. Tu empujes, però al final... No ens podem obrir.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Quina és de veritat, eh?
0: Jordi, alguna cosa a dir que tu les tens al pis just a dalt?
1: No. Si és que nosaltres tampoc ens
5: obrim. A més, baixen el braç als dos... Ai,
1: als dosos. Als quarts.
5: De la plena, i llavors els teus peus pues, es relliscar i després tornar a tornar bronca.
1: Mira, ja us heu discutit vosaltres, ¿vale? No us discutirem dos.
2: Jo vull fer una
1: ¿vale?
2: pregunta. Vinga, sí, que
4: tens una foto amb el així.
1: Molt bé, enhorabona.
4: Llavors si ens tanquem.
2: Jo vull fer una pregunta que és en el dia de 8 anys i estigueu al tronc, que està molt bé estar al tronc, però si en algun moment baixa la pinya, quina posició us agradaria fer?
5: Tanca pinya, últim cordó.
4: Així, amb les mans així.
2: Home, els que no... Ui, que trencarà l'ordinador. Sí, les que no es fiquen dintre, que no passen calor.
5: No.
2: Per sortir boniques a la foto, no? Claro.
5: No fa falta fotos, però jo m'agobio.
4: És que la pinya s'ha d'anar a passar-ho malament.
1: Quina posició a la pinya ficareu el dia que tinguin 18 anys?
5: I si no, agulla, això sí.
1: Sí, això sí.
2: Aquesta és bona. Vale. Hi ha una altra posició per l'altura que tenen la sala. Si no, sí.
5: No.
2: Més...
1: Però es fastidiarà, ni li tocarà fer alguna
5: no, no,
1: vegada.
5: Contra Ford ni res, no. Les roses no.
1: No, anava era grossa.
3: Jo anava a dir la Laia d'agulla i la sí. Júlia de contrafort.
4: Què és contrafort?
5: Així.
2: Molt bé, Laia. Hem fet el repàs de les posicions de la pinya i segueixes sense saber què és contrafort.
4: Ui, sí, Peter.
0: Vinga, no, Guit, deixo que veus
5: la... No, jo em quedaria amb la canalla, llavors no podré estar a pinya. Clar.
0: Et deixo que te veus la teva última pregunta del meló i després fem la bateria de preguntes.
2: Bueno. Podeu desenvolupar la resposta o podeu fer una resposta curta perquè el Pol em miri malament i em diga què, no les canvies l'opinió?
0: Com fa sempre.
2: No faig sempre. És que dels 18 programes, des del 5è programa, no hem tornat a intentar canviar d'opinió a ningú i és tu el que dius, què, no canvies d'opinió? No canvies d'opinió?
0: Deixa'm escoltes per un altre
2: lloc. Escoltes que puja el dispotis o jo.
5: Però si són molt llargos.
2: Pues eso. Llavors, les dues vessants que estan quasi pensant de cantar una miqueta cap a cada costat. Vosaltres els castells. Cultura.
4: Esport.
2: Ja hem fet. Pol, canvia-li l'opinió.
0: No, jo la dic que desenvolupessin, les dues.
1: Desenvolupeu les dues, va.
4: Sí, jo crec que antigament era més cultura i ara s'està sent més esport.
5: Jo crec que a la nostra colla, com que tampoc fem escalfament ni res, pues al final no fas tant de...
2: Pol, aprofita a tirar-li un pal.
0: No faràs que l'Anna i jo diem de fer escalfament, ja reus, fem que calenté, que és el que s'ha de fer, no falta jugar a pilota per calentar.
4: Sí.
0: No, un escalfament és perquè escalfar els músculs. Correcte.
2: No heu volgut la canalla.
0: Això, no no sé
5: sí,
0: si
5: ho hem acabat fent.
2: Sí, però no volíeu i us hem negat.
4: Ens han obligat.
2: Voleu? Fem el dimarts escalfament, els porto
5: no.
2: Jo.
5: No, gràcies.
2: Que faig escalfaments.
5: No, els altres sí, nosaltres dues no.
2: Ah, vale, clar, així qualsevol.
1: Bueno, Júlia, desenvolupa.
5: Jo crec que al final...

0: final, els castells, o sigui, és com que tens, no sé, llibertat, i és com una cosa que és d'aquí Catalunya, que no ho veus a pràcticament a cap altre lloc, i per tant és com cultura i que quan la gent ve aquí no sap què és.
1: Bueno, resposta a les dues. És literalment el debat que tenim de les dues vessants exposat en dues persones diferents.
2: Ui, quasi faig unes altres preguntes. Estava entre les meves notes i anava a fer unes altres preguntes.
3: Què penseu que diem?
1: Penseu que diem?
0: Vosaltres esperar per cultura.
4: I el Nil?
5: El Nil fluye.
1: No, el Nil té una opinió molt clara.
4: Apropa't al micro, Laia, per favor.
1: 43 cultura. Minuts i encara no s'apropa al micro,
5: Cultura.
4: Molt bé.
5: Sí.
1: Sí.
5: Sí.
4: Ah. Sí, sí.
0: Jo l'ego, hem adivinat.
1: Vale, ara heu de fer una cosa un moment, que és fer un pedra, paper, tisora a les dues.
5: Julia,
1: a veure qui guanya.
4: No, les dues.
2: No, l'he de fer les dues. L'únic és qui comença.
1: És per veure qui comença.
0: Ah, jo.
1: Vale, ok. Doncs pues la Laia tindrà avantatge.
4: Sí.
0: Per què?
4: Perquè ja sabrà les preguntes, Júlia. Pues
1: explica què farem.
2: Us podreu concentrar durant un minut?
4: No.
2: Creieu que podeu concentrar-vos durant un minut?
1: No faran el mínim perquè s'estaran rient la meitat.
2: Jo aquí tinc una bateria de preguntes, vale? Tinc 33 preguntes.
0: I les faràs totes?
2: No, teniu un minut per respondre la major quantitat de preguntes que jo intento i que jo he respondre.
5: I per què no comences per dalt i per baix?
0: Claro.
2: Perquè tothom ha començat per dalt. Ha de ser el mateix ordre de tothom. Llavors, si no m'equivoco, portem ja 20 persones i hem fet això. Deixeu-me mirar un moment. Perquè crec que...
4: La Júlia, ja
2: 21. 21 persones respon a aquestes preguntes, vale? El que he fet més, tenir al costat, quan arribeu a la 25, 26, us traurà el micro perquè no podeu respondre, vale?
0: Sí, claro.
2: Júlia, no hem dit? Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes per castells?
0: 7.
2: Pujar, perquè no sigui la teva.
0: Vila.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
0: A la de Vilafranca.
2: Dieta preferida? Què més t'agradaria fer?
0: Set a Magulla.
2: Això que mai faries?
0: Pinxa. Vilafranca, Vella i Joves.
2: Vella o Colles?
0: Joves.
2: Primer castell que recordes?
0: 3 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
0: 3 de 7.
2: Moment castellà que mai oblidaràs?
0: Pilar de 5.
2: Pinya, tronc o canalla?
0: Canalla.
2: Castell preferit per voler de plaça?
0: 4 de 7.
2: Castell que més respecte fa?
0: Pilar de 5.
2: Millor plaça que on has actuat?
0: No, Cubelles. Cubelles.
2: Aquí dins del món dels castells.
0: De tècnica.
2: Assaig o actuació?
0: Actuació.
2: Castell que creus que defineix la teva colla? La pot respondre? Que està 3
0: de 7.
2: 3 de 7, castell que més defineix la teva colla. Ha fet 20 preguntes respostes.
5: I tu 27?
4: Sí, sí.
2: I jo 25.
1: Pues una pregunta. Pinya, sí. Tero en canalla, quina és? És la 14?
0: És que jo no entenia les preguntes.
5: És que el Pol no ho...
4: Com que no
0: entenies? No, en plan, no entenia, havia d'analitzar.
1: És el mateix hàndicap que ha tingut tothom i s'ha trebat molt menys...
4: És que a mi me les va llegir la Paula, aleshores.
0: Això és trampa!
2: També et dic, no m'està dient que no m'estigui entenent a mi. Està dient que no entén les preguntes.
0: No, a tu no t'entenia.
4: Pues te l'ha llegit algú
0: altre. Lo de tècnica de canalla, no sé què m'has preguntat i me l'he inventat.
4: A qui admires dins del món dels castells?
0: Ah...
2: M'entens tothom, a menys tu. O sigui, crec que el problema és teu, de les orelles, no?
4: Pots respondre aquesta pregunta dient la veritat, ara?
0: Què?
4: A qui admires... Veus, és que no entenc la pregunta.
2: Veus? No és culpa meva.
4: A qui admires dins del món dels castells?
0: Pues a la colla.
2: No, definitivament no és culpa meva, és culpa de la Júlia.
1: Qui és el teu referent al món casteller?
0: Pues jo.
1: Tu mateixa. Vale, okay, perfecte.
2: No és culpa meva. Sí. Hem demostrat que no és culpa meva.
0: No, és que jo entès a què aspires a la...
1: No. Ah, aspires a tècnica de canalla?
0: Sí.
1: És un maló que podríem haver obert abans.
2: Bé, no ha passat res. Ara comencem a reiniciar el cronòmetre.
5: S'està rient, no?
2: Vinga, Júlia. Ai, Laia, no fes... No, és que anava a dir... Comencem amb 3, 2, 1... Ja. Quants anys portes fent castells?
5: Un.
2: Qual?
5: Dosos.
2: Colla castell freia que no sigui la teva. Plaça que t'agradaria actuar?
5: Vilafranca.
2: Dieta preferida?
5: És a mi sense jocs.
2: Que estic que t'agradaria fer i encara no has fet?
5: 3 de 7 a Movia.
2: Posició que mai faries?
5: Pinya.
2: Les teves 3 colles preferides?
5: Vilafranca, Serrallo i nosaltres.
2: Colla vella o colla joves?
5: Vella.
2: Primer castell que recordes bé carregat?
5: 3 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
5: 4 de 7.
2: Mai oblidaràs?
5: Quan vaig a la torre de 6.
2: Pinya, tronc o canalla?
5: Canalla.
2: Castell preferit per veure des del passa? Castell que més respectat?
5: Torre.
2: Millor plaça on has actuat?
5: Sant Vicenç d'Horts.
2: Didà amb més?
5: Sant Vicenç d'Horts.

0: A què et mires dins del món dels castells?
1: Àngel.
0: Assaig o actuació?
1: Assaig.
0: Castell que creus que defines la teva colla?
1: Què?
0: Que creus que defines la teva colla? Un castell infravalorat?
1: 3 de 6.
0: Castell que sempre surt bé?
1: Tot.
0: Castell... Entra?
2: Sí, sí.
0: Quin és el moment més important? Ai, què és més important, descarregar o descarregar?
1: Descarregar.
0: Vale.
1: És important descarregar, no?
0: 23 preguntes respostes.
3: Entra top 3, potser.
4: Entra top i crec que treu a Champs.
0: Ara us ho dic.
4: A la quarta
0: de
4: quarta
0: de món. 21, 27, 25, 21, 22, Gerard. I el Champs va fer 20. Treu el Gerard.
1: No, a l'altre que va fer 22.
0: El Gerard.
3: Molt bé, Laia.
0: Molt bé, perfecte. Pues moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos. O nosaltres a vosaltres, no sé què seria, no sé què s'hauria de dir, però... moltes gràcies per venir, moltes gràcies per explicar una mica què feu vosaltres dins del món dels castells i què feu vosaltres dins de la colla.
4: Abans d'acabar,
0: sí?
4: Que no ho hem dit, podeu dir un moment a quina hora i on han d'anar la gent?
3: Buah, és que avui no hem fet res,
4: És que no ho hem dit avui,
3: no
4: això.
3: No hem fet res avui, no hem dit...
0: Quarts amunt, esquerra de l'Eixample...
4: No. Àngel Moreno, sí que s'ha dit. Màgia, on ha d'anar la gent?
1: A la... Sí. A la sala sociocultural de 7 i mitja i 8 i mitja, no?
4: 8 i mitja. 7 i mitja, canalla.
0: De fet, ara que esteu acabant d'escoltar això...
1: Dimarts i divendres, i si voleu venir al càmping...
0: No, que divendres no, estem de viatge a Bèlgica.
1: Sí,
4: de fet, càmping crec que ja és l'última aquesta setmana. Mm. O sigui, o venen aquest dijous o no ens veu.
0: Esteu escoltant això en directe a Bèlgica, en aquest moment. He començat a ser general i fa 40 minuts, 50 minuts que hem començat a... Ai.
4: No, ho estàs dient malament.
0: Fa,
4: no,
0: 20 minuts que programa... fa 20 minuts que hem començat a l'assaig de canalla.
4: Sí, ara sí que
0: i...
4: vas bé.
0: 40
3: que
0: vingueu, minuts.
3: Que vingueu. Que
4: tanqueu la ràdio.
3: No tard.
0: Veniu a la sessió cultural. Sí. Moltes gràcies per venir i ens veiem la propera.
4: Bueno, tornem a la supersecció que vam originar Luis Seguirem. Estem tots de peu i és el repàs de les diades a l'esprint. Perquè tenim 5 minuts per repassar pràcticament tot el que ha passat aquest cap de setmana.
3: I el que passarà.
4: I el que passarà. Per tant, comencem per on ve un...
5: Jordi, comença ràpid, vinga.
3: Comencem per Sabadell, que és la que estava jo. Sabadell teníem Castellers de Sabadell, Minyons de Terrassa, Barcelona. La colla jugava a Barcelona i el 4-7 amb l'Agulla. Minyons va fer 3-9, 2-9 amb Folre i Manilles, amb una defensa, vamos. I 4-9. I Sabadell va fer 8, intent desmuntat de 2-8, intent de 2-8, i va haver de baixar pretensions i 4-9. Què va passar a Montblanc?
4: Nosaltres a Montblanc, a ajudar-los una miqueta, a la seva diada històrica, igual que ens agrada molt dir a nosaltres, van aconseguir fer el 3 de 7 a la primera ronda, un 4 de 7 que va quedar encarregat a la segona, una torre de 6 que prou bé, jo crec que ja han fet bastantes vegades aquest any, i un pilar de 5 que van tenir algun desajust al principi, el van tornar a fer i ahir va sortir perfecte, i res, tancant una molt bona diada, compartida amb les dues grans colles que tenim a baix, que encara que aquí fem bromes, estimem moltíssim a les dues, alguna més que d'altres, però a les dues.
0: La colla joves de ronda amb 2-8 va acabar continuant a la segona ronda i va acabar amb un 4-8, i la colla vella es va fer a primera ronda amb 3-9, segona amb 4-8 amb un 5-8, la colla joves no va fer 20 abans, no va fer.
3: I què més hem de comentar el cap de setmana?
4: Alguna cosa més destacable, per exemple, Nil, com va anar? Tu vas estar a les pinyes, no? A mi, a Torraires.
5: Bueno, jo anava a dir que Torraires no pot venir el dia 19 perquè està a Andorra, crec
0: sí,
5: que ens ho han dit.
0: Sí, Andorra amb... i Paris.
5: Però si hi ha algú que estigui escoltant el programa i pot acompanyar-nos el dia 19 al concurset,
3: que obri Instagram i allà es trobarà una història d'avió de Torno a pujar ara.
0: Si no, ens ha quedat tant en Pires el Vent com a Castells del Forn, fem un document, un forns perquè es pugui apuntar a la diada, tant si veniu amb bus, amb cotxe, a les talles de samarret, el nom, els papinyes i poc més. I una altra cosa a comentar, que també va ser, vam veure tant la colla via com la colla joves, si no m'equivoco, va ser dissabte o el divendres, no ho sé, però van actuar a la Sagrada Família, a la commemoració d'Antoni Gaudí i de... Per exemple, la Sagrada Família té moltes coses de castells i tant, com estructura, els castells dins de la Sagrada Família. Van fer un fora, crec que la joves el va fer dins i la vella el va fer fora, o els dos?
3: Dos van fer dos quatres de vuit fora i dos tresos
4: tres
3: de
4: vuit dins.
3: Dins.
4: I pilars a l'hora d'entrar els sí. Mossens i... No sé com es diu ara mateix, la gent important.
3: El bisbe.
4: No, però... Volia dir la paraula gent important, però no sé com es diu ara. Les autoritats.
0: I perdoneu, també hem de dir que això ens hem deixat. Va ser festa major de Vila.

0: a Cans, va ser estat també de Cans, que ja en van estar més colles, però diem una mica el nostre amic, que és Viladecans, que va fer 3 i 4 de 7 i 7 de 6.
1: I els nostres companys del poble de costat, senyors Bordegassos, que van fer dobleta de 8 el mateix cap de setmana. Mm. Un dia el 3 de 8 diria que va ser primer.
2: Primer a Viladecans va ser 4 de 8.
1: 4 de 8
2: i 3 de 8, 3 de 8, que, 3 de 8
1: que no va sortir del tot, però uns Bordegassos que jo els veig, ara que ens queden una miqueta de minuts que podem parlar, i que estan molt bé en general de mirant els últims anys. Com els veieu pel concurs vosaltres?
2: Jo crec que ells ho han dit molt clar, que ells veuran un pas més de cara al concurs.
0: Jo crec
2: no
0: que
2: sé si la caiguda d'altre dia els afecta.
0: No crec,
1: jo crec que no. Jo crec que està molt bé aquest any a nivell mental, que és una cosa que havia fallat tots els últims anys.
2: I tots sabem quina és la bogeria.
0: Van anar molt clar, perquè amb el 5 de 8 i el 2 de 8.
2: 5 de 8, 2 de 8, 3 de 8. Jo crec que és evident. I si en algun, no dic a concurs, però si en algun altre dia de poden portar el Pilar, de 6 al portaran.
1: I jo crec que més aviat que tard arribarà.
0: Ja ho hem dit, el 2 de 8.
1: Sí, però jo crec que
2: arribarà abans.
1: No crec que arribarà al concurs, jo crec que arribarà abans.
0: Sí. Jo crec que si podem arrossegar moltes camises, jo faria el 2 de
2: 8. Més,
0: però si no,
2: el 7 i,
0: si
2: el 5
0: i el 2. Te la jugues, que si caus a Salvany, no pots portar el 2 de 8 al concurs.
2: No.
0: Llavors, a partir d'aquí...
3: Bueno, ja han tingut una caiguda, sembla catastròfica, però al final tens com dins la por de tornar a caure potser i que sí que va a la colla potser.
2: I un altre dia de molt important d'aquest cap de setmana, Margeners de Guissona, tornant a fer el 5 de 7 que després de 11 anys.
0: Van anar amb els companys, bueno, van ser 4 o 5.
1: Sí, aquest cap de setmana hem estat, moltes diades.
2: A Sabadell, a Montblanc,
0: a Guissona.
2: Arizona.
0: Això vam fer el 5 de 7 després d'11 anys, el 4 estem avui i el 3 estem avui.
1: I tot històric també, perquè Torreires també parlàvem abans, que feia
0: 29, 4. Feien el 4.
1: I per destacar, que està molt bé destacar els de 7 i 8, que estiguis importants, també hem de destacar, que hem parlat abans, Xicoles del Delta.
0: 4 de 6 amb l'agulla.
2: Molt bé.
1: No fan fix, no?
2: Nosaltres la setmana, què passa? Ho hem anunciat molts cops ja.
1: Que el cap de setmana, de fet, dia graciós, no? 11 de setembre, ens anem a Bèlgica. Sí. Esperem que vagi tot bé. Tenim una companya a la colla que sabem que li falta gràcia als avions.
0: Sí.
3: I ho aprofitarem.
1: Aprofitarem per fer bromes, òbviament. I res, què es planteja Bèlgica? Què anem a fer?
0: Anem a fer dissabte, fem una actuació amb els Maneques de Brussel·les, que hi ha molts cops que fem l'actuació amb Maneques.
2: I la setmana passada vam fer la porra del que volíem fer, ho vam dir amb el fons, no, fa dues setmanes.
0: Sí, si no ho dic, sí. I després el diumenge tenim un taller. La nostra idea de pretensió és intentar fer castells grans, farem segur el 2 de 6, el 3 de 6 amb agulla, i després portem un altre castell, que no serà el 6 o d'un altre, depèn de les pretensions que porti Maneques de Brussel·les.
1: Sí, depèn de la pinya. De fet, si hi ha algú que no crec que estigui escoltant aquest programa i estigui de vacances a Bèlgica o visqui per la zona d'Ostende o que vulgui anar a veure el manifest a la vena que anem, convidats esteu, no? A Vinya.
3: De crossa.
0: A partir d'aquí també, vinga, l'espoiler que ho hem parlat molts cops, intentarem una mica estrany, però segurament l'escoltarem una vegada perquè intentarem fer des del mòbil Brussel·les.
1: Sí,
2: des del mòbil podem mirar de fer-ho amb un ordó.
1: Sí, bueno, a veure si tema avió, tema...
0: Pot no sé, portar,
1: mirarem d'alguna manera. Micro, el millor com el que tinc jo, potser... Ja
0: ho
1: veureu.
0: Sí, no, és que ho intentarem fer d'allà i poc més. És a dir, no tenim res.
1: Avui hem tingut molt de temps, per parlar d'aquesta segona part.
0: Sí, sí.
2: I perquè les hem fet fora molt ràpid, les nostres
1: convidades. Ja, no, quines convidades. D'aquestes convidades hauríem d'haver posat càmera.
0: Sí. I per mi, moltes gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos també, que això ja és molt. I ens veiem la setmana que ve, a veure si portem això. El Jordi ens acaba de pagar la llum, no passa res. A veure si portem això, i a partir d'aquí, avui hem fet abans d'aquest programa moltes coses especials, a veure si les podem plantejar totes, i ja informant poc a poc i dia a dia. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: Una cosa abans d'acabar, encara que ens barallem, Pol, ja te quiero mucho.
0: Sí, jo també. Però la colla via no la toquis. Vale. A partir d'aquí, poc més. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps de fet anirà perdent l'estabilitat que ha tingut. Sí que encara dins de ti, però en canvi a la tarda els núvols més abundants aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia amb ovells i contingut de mínima, màxima pràcticament fred, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament a marejol i considerable de cara a un canvi de temps. De cara a tenir ja el notarem amb cel, pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada, sobretot de matargança amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions aclarint-se al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols. Amb una temperatura que aquesta nit no baixarà dels 24 graus, la màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cops moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta, per pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que hi ha algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. A les hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de temporal i el prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí al Garraf i també a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, entre algunes altres comarques pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals acumulant 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí, sobretot a partir de les 8, tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Les escoles i instituts de Cubelles han engegat el curs dimarts amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb especialment classes al límit en gairebé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts públics, així com la llar d'infants municipal, engeguen el curs 2026.

0: fins 2027, al màxim, segons hauria dit la regidora d'Educació, Renata Bedós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta tensió per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous cada any, i això s'ha traduït, evidentment, que en molts casos es matriculen fora de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la dels cursos, hi ha 3 grups classe nous respecte al juny i probablement s'ha d'obrir encara un addicional a 3er de primària perquè s'està superant amb escreix de la ràdio. L'escola encaixa també l'arribada de 24 infants entre juny i setembre durant la matriculació, en principi. Així ho ha comentat el director de l'escola Charri Ribel, José Manuel Ardila, Chema Ardila, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Tenim alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
0: L'escola Charri Ribel frega actualment aproximadament els 500 alumnes. Des de l'Ajuntament, Renata Bedós ha insistit també que cal tenir en compte aquesta matrícula viva que ha estat especialment important aquest estiu.
2: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs, hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa que no tots segueixen el procediment. I a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, eh? No només d'un país en concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
0: I també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora Renata Bedós ha comentat la situació en què es troben també a causa d'aquest increment de matriculacions fora del període habitual.
2: Ho passa a totes les escoles, el que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charri Ribel qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible, depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi, sobretot, de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es posa aquella família, on es pot posar aquell infant i classe.
0: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les 3 edats, en els 3 cursos que es van posar a disposició de la... Pròximament l'Ajuntament per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
3: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps... El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre.

0: és que els nens estiguin cuidats i que facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar, espai d'acollida on poden participar jocs de lliure accés, activitats d'animació sociocultural i propostes educatives. El servei també disposa d'un espai de cinc o llegir. Durant els períodes de vacances escolars, el programa també preveu la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria Planes ha valorat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
0: Funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí i el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els divendres i a la de Vora del Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. Aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més i al final... És això, de que de les 4 i mitja que deixen a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: La iniciativa d'educació i el Carraf. Durant 2025 el servei va atendre 143 infants de Cuelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca. Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar les reserves que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662-965-950.
2: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castell de Focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:15, al Passeig Marítim, farem una actuació de l'UNCO i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs farem a l'estiu la festa, amb focs, color i música. Vinga, gràcies.
2: Tania Estalella, a l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock and Busto, que és un tribut a la banda Lax and Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la dia al matí, a les 11, a la plaça de l'església davant del campanar, era abans que les autoritats local hissin la senyera, el monument al geni i la força bruta, amb cabús, amb l'himne de Catalunya, els dos de fons, que serà interpretat també per la centenària cuellenca, el Corral. Seguidament, les entitats municipals i l'Ajuntament podran fer les ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. i és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu pla d'informació i vigilància contra incendis forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments.

0: De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional.
1: La zona el tret de sortir del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha pensat també les principals propostes pel curs de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de la Delta, i un total d'infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa, el sorteig d'un lot de llibre ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Campo.
2: El juliol, durant l'acord, ens podia fer el joc vinculat al personatge de l'Adel, la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
2: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
1: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Pica Contes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.

0: Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
1: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
0: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massip, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
1: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
0: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
1: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix per nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
0: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, barema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fa pocs la biblioteca municipal, a tenir també els estudis departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el tema de Cubelles.
3: M'agrada una notícia que es va dir ja al sopar de la Renfe, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors,

0: és com seguir, tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat algú de sentir-ho, no?
1: S'ha sorprès, s'ha sorprès.
0: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
2: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, ha revelat però que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
0: No es podrà fer tot el projecte sencer, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no? Pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest, pues, trossejar, no?, aquest projecte que teníem, a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
2: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Compostos Participatius que va organitzar Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia immediata de la biblioteca i del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles, que ha de tornar al curs a finals d'aquest mes de setembre.
0: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius col·laboradors també, als col·laboradors, ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
2: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, coincidint amb la nova temporada també a finals de setembre. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. radiocubelles.cat, gràcies per seguir-nos. Fins després. Cubelles.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar i el goig,

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Bon dia, amics de ràdio. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc estat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots. Vàrem acabar el la mort. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard en nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va tantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que va a la primera del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: El tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada. Shake your butt,

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits, també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: també una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol, d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista, a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27 i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va tocar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales. La seva popularitat es va veure incrementada per la seva prematura mort en un accident de trànsit a l'edat dels 27 anys. Això va fer que entrés a formar part de la branca espanyola del Club dels 27.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin Ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent. Com quan, per exemple, deia: "He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz." I això què? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu: "Porque hay libertad sin ira, libertad." I si no, "sin duda la habrá." És a dir, mireu, si no n'hi ha, no pa. Diu: "altre, ja n'hi haurà."

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que
1: perfecte,
0: tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en el número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. El programa especial de Ràdio Cubelles, a motiu de l'edició número 39 de la Festa de la Verema, va oferir divendres un seguiment en directe des de l'inici de la celebració des del mercat. La emissora va instal·lar una carpa pròpia des d'on va explicar la de la festa i va donar veu també als seus protagonistes. El programa va coincidir amb la cursa de Tones de Vi i la inauguració oficial i amb la participació de diferents colles de l'agrupació de Balls Populars i el Foix, així com també amb les activitats a la nit. Al llarg de l'emissió, l'emissora va poder parlar amb alguns els estants participants que van poder presentar les seves propostes i activitats. Escoltem un dels moments d'aquestes entrevistes. El nostre company Pau Ramon podia parlar amb Oriol Biosca, artesà del temps, amb Clos de Lona. Escoltem un moment d'aquesta intervenció.
7: Doncs parlem amb que és l'artesà del temps, un tenim avui a la festa tendre'ns. Bona tarda, bona verema.
8: A vosaltres, bona tarda.
7: Què heu portat avui aquí a Cubelles?
8: Nosaltres som, és un projecte molt jove, som dos germans, vale? I som, que és un projecte que el que fem és elaborem 20 diferents denominacions d'origen de Catalunya, reflectint el territori on estan fets. Llavors, per una banda, utilitzem les varietats autòctones de la zona, perquè volem reflectir el territori, i amb les etiquetes i els noms expliquem i cultura. Manera, utilitzem una commodity que seria el vi per explicar d'on venim i on som. I bueno, per tot el de la terra serien tres vins, un blanc, negre i rosat, que es diu l'home dels nassos, que és una forma mitològica que té tants nassos com dies li queden l'any, la trampa només se'l pot veure el dia 31 de desembre, i després hem portat un altre del Montsant, que és el Bernadalet, que històricament, antigament, a les festes majors, el solter sortia de ballar amb un fanalet i quan s'acabava havien de sortir de la plaça Major una última parella ballant. A dia d'avui tenim Tinder, en aquest punt havien de buscar altres maneres.
7: És la primera edició de la Verema que veniu o havíeu vingut altres anys?
8: No, vam venir l'any passat, ens vam divertir molt i hem decidit tornar.
7: I l'any passat què és el que va tenir més sortida? Què és el que li agrada al cubellent quan ve aquí a la plaça del mercat?
8: Blancs. Fa molta calor i en una altra època de l'any doncs potser més els negres, però aquí el que tira és blancs i caves. Algo fresquet.
7: I què ens recomanaries, doncs, per una nit així de calor, de setembre, de verema?
8: Si és calor, a mi m'agrada molt el rosat que hem portat, que és una garnatxa negra, vale, amb molt poquetes hores de maceració, i és un rosat blanc. Té la fruita del rosat, però té aquesta acidesa del vi blanc que el fa ser molt fresc. I s'ha costat una garnatxa.
7: Des de l'artesà del temps per atendre'ns. Gràcies.
8: Gràcies.
5: I també l'Ona Ferreres, de Clos de l'Ona, de la seva participació a l'estand de la Festa de...
7: Parlem amb l'Ona Ferreres, del Clos de l'Ona, que és un dels estants de la Festa de la Verema. Gràcies per atendre. Bona verema.
9: Moltes gràcies.
7: Explica'ns què heu portat aquí a la Festa de la Verema de Cubelles, què és el vostre estant?
9: Doncs mira, hem portat tot el que fem al celler del Priorat, que són tres negres d'elaboracions doncs, petites, amb poca producció, i després hem portat algun blanc i algun Montsant.
7: Dels vins que porteu, quina característica en destacaries? Què és el que més defineix els vostres vins i els vostres caves?
9: A veure, jo penso que la manera de fer del Priorat al final es basa molt en treballar per parcel·la, llavors tots són vins que estan fets de la mateixa parcel·la i per tant cada any tenen les seves pròpies característiques.
7: I també la gent que s'acosti a l'estand pot tastar qualsevol dels vostres vins. Avui és el primer any que veniu també a la Festa de la Verema.
9: Sí, es pot trastar. No sé si mira la càmera o no.

0: Ah, sí, òbviament es pot tastar qualsevol vi i és el primer any. La veritat que de moment molt bé, molt content. Tothom ens diu que serà la bomba, o sigui que ojalà sigui així.
1: I ho dic també perquè, clar, no, no sé si sabeu quins vins us podrien sortir més, quins creieu que poden sortir més. També abans ens deia un company vostre d'un altre stand que quan faci calor, doncs sobretot la gent potser vol opcions una mica més fresques, però també deu haver gent, no, amb ganes de tastar coses diferents. No sé si teniu vosaltres alguna expectativa en aquesta línia.
0: Doncs jo anava com molt mentalitzada del blanc fresquet, per això que dius, i de moment sembla que la gent li està interessant molt al negre, o sigui que estupendo, perquè el Priorat som terra de negres, principalment. Bueno, crec que els fem molt bé, o sigui que genial.
1: I fora de la festa de la Verema, on us poden trobar el Clos de l'Ona?
0: Doncs bé, o si entreu a la web o qualsevol cosa podeu contactar amb nosaltres directament, que us parlarà, som una empresa familiar, vull dir, algú de nosaltres, ens podeu venir a visitar, us podem venir a visitar a vosaltres i, bueno, directament, que ho fem nosaltres directament.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ona Ferreres. I el Clos de l'Ona, la gent ja ho sap, que si volen anar a tastar, vins del Priorat, que trobareu l'estant també aquí a la Festa de la Verema. Gràcies, Ona.
0: Merci a vosaltres.
2: També van passar per la carpa representants municipals com l'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, el regidor de Turisme, Narcís Pineda, el regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, així com també representants del nou pollatge 2026-2028, concretament a la categoria adulta. Vam tenir a la Júlia Esteve, pobilleta de Cubelles, i a Magí García Areu. També ens va acompanyar la Neus García, d'Ams no va poder, estava de viatge. També al llarg d'aquest programa especial vam parlar amb el Pol, Sara Carrillo, Pobilleta, Joan Larauet, Aitana Fernández de Meta i Benet, que revalidava de fadrineta. Escoltem alguns dels moments d'aquestes entrevistes.
3: Del pobillatge, tenim representació infantil i també adulta, en tot cas. Doncs començarem primer de tot, si de cas, amb la pobilla de Cubelles i adulta. Tenim amb nosaltres a la Júlia.
4: Hola, bona tarda.
3: La Júlia Esteve, que és la pobilla de la Verema, hem de dir el mandat 2024-2020 de banda, doncs per què? Perquè es va fer una renovació del pobillatge, per tant s'ha fet una elecció, això va ser dissabte,
4: sí.
3: I han passat pocs dies. Júlia, aquest serà el primer acte, aquest, el de la Verema, o has fet alguna cosa ja abans del dia d'avui?
4: Doncs el dia següent just de proclamar-nos, alguns, els que van poder, van pujar a Manresa a l'acte d'allà, de la proclamació i el comiat d'allà. I doncs aquest va ser el nostre primer acte com a nou pobillatge de Cubelles, però aquí Cubelles sí que és el primer.
3: Molt bé. Com reps tu doncs aquest títol? No sé, com et vas sentir en el moment que vas sentir el teu nom? Jo vaig escoltar crits a la plaça. Va ser seguit això, no?
4: Doncs moltíssima il·lusió. A mi em vaig quedar parat perquè, bueno, era una cosa que feia molts anys que tenia ganes, perquè jo ho vaig fer de petita, però clar, almenys. I clar, jo estava, bueno, és que encara no m'ho crec.
3: I ja saps que t'espera d'aquí endavant, són 2 anys, no? Que passen ràpid, ens ho explicaran, no, també. Què representa, doncs, que la Júlia sigui la pobilla? Què vols transmetre al llarg d'aquests 2 anys?
4: Doncs a tots els llocs que anem, que el nom de Cubelles, i que Cubelles és un lloc molt maco i que té unes tradicions també molt, i que no, per ser un poble petit no vol dir menys. I doncs portar el nom de Cubelles per tots els llocs on puguem. I doncs aquí a Cubelles, doncs, amb molta il·lusió, doncs, representa el pobillatge.
3: Júlia, explica'ns alguna cosa de tu, per conèixer-te, perquè d'ella, és que clar, el pobillatge sorgent que està amb altres entitats, no?
4: Sí.
3: Quina és la teva participació a altres entitats aquí,
4: doncs,
3: del municipi?
4: Doncs jo, diverses coses, la veritat. Vaig aquí als Castellers del Foix, també a l'agrupació, doncs, Ballo Pastorets, de fa 2 anys, i també, doncs, això, l'obra de teatre dels Pastorets, doncs, des de ben petita que hi participo, i doncs també allà estic.
3: Per tant, estàs activa plenament aquí,
4: sí, sí,
3: a Cubelles, i et fa il·lusió fer de pobilla. I la trepitjada, perquè avui trepitjaràs raïm, no sé si és la primera vegada.
4: No, ja quan vaig ser pobilleta ho vaig fer, que si no recordo malament crec que sí que ho vam fer llavors.
3: I vas provar el primer most.
4: Ui, no me'n recordo tant.
3: Ho dic avui segurament, no? També
5: llavors vol dir que no el va tastar.
4: No,
5: vol dir que no el va tastar.
4: No crec.
3: No creus, eh? Creus. Molt bé, seguim ara parlant ara amb l'hereu de Cubelles, amb el Magí García. Magí, també benvingut aquí al programa.
6: Moltes gràcies.
3: I bé, el Magí, no sé si se'ls van sentir crits o no al moment que se'l va proclamar, però com ho estàs vivint?

0: Des del moment que va sonar el teu nom a l'escenari...
1: Bueno, aprofito també per seguir la pregunta també amb com és la nostra relació amb el poble. Bueno, com veiem aquí al Pubillatge estem bastant relacionats sobretot amb el tema de castells i la veritat que bueno, jo ja tenia com aquesta experiència de representar el nom de Cubelles arreu de Catalunya amb la camisa de castells, però la veritat que això de ser proclamat hereu, la veritat que em fa molta il·lusió per també portar el nom de Cubelles a un acte com més tradicional arreu del territori i bueno, fora d'ell, perquè també a la proclamació vam veure que hi havia el Pubillatge Internacional amb Andorra i de més, i la veritat que és emocionant. Jo encara no he fet ningun acte, no vaig poder anar amb ells a Manresa, però la veritat que en quan puguem anirem per allà.
0: Magí, estàs a punt? 2 anys, eh?
1: Sí.
0: Es farà llarg o creus que no, que es farà curt? Com ho preveus tu, això?
1: De moment no ho sé.
0: Què et va portar a presentar-t'hi? Perquè, clar, la Júlia ens deia... Jo de petita vaig ser Pubilleta, jo no sé si això també la va ajudar, però en el teu cas...
1: La reclamació ja vaig dir que segurament em dius que sóc hereu fa un mes i no m'ho hagués cregut, perquè, bueno, ja ho he dit, jo estic a Castellers del Foix i allà ens trobem amb el Pubillatge sortint d'altres expulls de Cubelles del 2022 i d'aquella època. I a poc a poc van anar menjant-me l'orella i dient que era una bona oportunitat, que era molt xulo, que representar Cubelles seria molt emocionant. I a poc a poc em van anar com convençant que estem.
0: També del Foix.
1: Sí, i Diable.
0: I Diable, és a dir que també surts de dins de les entitats, no?
1: Sí.
0: Et van convèncer de ple i vaja, has tingut allò... moltíssima sort, no? Perquè has estat presentar-te i a la primera, no?
1: Sí. La veritat que, per la meva posició crec que era de poder ser l'hereu, per tant, molt emocionant, la veritat.
0: Anem a parlar també de dins d'aquest Pubillatge adult, tenim la dama, la Núria, la que també és castellera, perquè veig que aquí tots porteu i com vas viure també aquest moment l'acció.
2: Mira, jo una mica ara escoltant una barreja o el mateix. Jo, com tenim també representants dels delegats del Pubillatge, ex-Pubillatge d'altres anys, ens explicava molt el que era el Pubillatge i també una mica com la Júlia. Jo porto tota la vida que ma mare sempre ha sigut el seu somni i jo de petita sempre li negava, però sempre he sabut el que era el Pubillatge i el que era el Pubillatge Cubelles, encara que mai vaig ser-hi. Llavors, entre això i entre els castellers que també formen part dels delegats del Pubillatge, ens ho van explicant fins que ens van convèncer i ens van endinsar aquest món. I també vam tenir l'oportunitat, jo també m'ho vaig passar molt bé, per exemple, el dia de la prova, allà amb la Júlia i la resta de candidates, que també són companyes i amigues. I res, això em va portar a representar el meu poble, evidentment, com ja vam dir també al discurs, és un orgull per tots nosaltres com a cubellencs i no sé, jo crec que estic molt feliç de veure com va aquesta temporada i també tinc uns companys, jo crec que molt bons, entre el Pubillatge infantil i l'adult, estic molt agraïda, la veritat.
0: I a més hem de dir que, bé, per l'experiència d'altres integrants del Pubillatge, sembla que els adults ho passen molt bé. Jo no sé si us han fet un traspàs d'informació del que us espera aquests 2 anys. Júlia, no sé, algun dels tres. No sé, aquest traspàs, us l'han fet? Sabeu el que us espera? Perquè m'han dit que se'n van a dormir tard, no?
3: Bueno, ens han fet 5 cèntims de com és tot i tenim uns delegats que gràcies a Déu que tenim aquests delegats, perquè clar, nosaltres clar, ara som novatos i fem el que podem, però si no ens haguessin explicat res, són moltes coses a tenir en compte i clar, millor que ens ho expliquin una mica, però bueno, és qüestió d'anar descobrint.
0: El que està clar és que sabeu doncs, que anireu arreu, no sé si coneixeu molt els pobles doncs, on heu d'anar o no, o serà una també de viatjar i de conèixer una mica les tradicions arreu.
2: Hem anat mirant ara, per exemple, el que ha dit la Júlia, si no tinguéssim delegats i gent que està per ajudar-nos i resoldre els nostres dubtes, és de cop cada dia per un poble diferent on anar a una ciutat. Llavors, a poc a poc, és el que dius, entre llocs que nosaltres coneixem o també ciutats més grans que ja coneixíem, també hi ha pobles molt petits que tant de bo podem anar i veure ciutats diferents amb aquests tots junts.
3: I bueno, també tindrem la sort, de 2 anys crec que és a l'Andorra també, i també tindrem la sort de poder anar a Andorra, que això també és un gran què.
0: I espero doncs, que, bé, si us fa il·lusió, obté la candidatura, no?, de ser pubilla.
1: La boca és prou.
4: Paraules majors, ja, eh? Paraules majors. Porteu sis dies, eh? Ja...
1: Sí, sí, aquí la
4: sense pressió, eh? Sense pressió, eh? Sense pressió.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, perquè hem de parlar també amb el pubillatge infantil.

0: Acomiadem doncs, el viatge adult, que visqueu plenament aquests dos anys, aquesta Festa de la Verema i aquesta República amb trepitjada de raïm, primer mos i els actes que us esperen. Moltes gràcies als tres.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra. I aprofitem, en tot cas els hi passarem també els micròfons. Primerament començarem parlant... Tenim la pubilleta per aquí? Doncs vinga, va, comencem amb la pubilleta de Cubelles. La Sara Carrillo. Aviam, li anem a posar els sí. auriculars.
2: Això dels auriculars és una prova complicada, però igualment.
0: Som-hi, doncs, la Sara Carrillo, que és la pubilleta de Cubelles, que la van proclamar fa molt pocs dies. Sara, explica'ns una mica, doncs, suposo, com ho vas viure tu? O sigui, estàs contenta? Com ho has viscut? I com van anar aquestes proves de selecció? Com et vas presentar o què fa la Sara? Què ens pot... Sara.
3: Estic molt emocionada per aquesta experiència que m'espera i m'agradaria molt segur tots les excursions que anem a fer.
0: O sigui, molts viatges, això ho saps, no?
3: Sí.
0: I bé, Sara, clar, saps el que és formar part del cubillatge? Perquè avui estàs aquí. Clar, és una cosa nova per tu, no?
3: Sí.
0: Què hauràs de fer? Perquè tinc entès que es vesteixen uns vestits tradicionals, no? Avui fareu una cosa especial, que serà pujar a l'escenari, i què heu de fer? Trepitjar raïm.
3: Sí.
0: Et fa il·lusió?
3: Sí, molta.
0: Aquesta banda, que jo veig que pins. D'on han sortit aquests pins? Són els primers pins de Cubelles?
3: Sí, són els primers pins de la primera...
0: Has viatjat ja?
3: Sí. No. Ah. A Manresa no he viatjat perquè no havia pogut, però quan me'n vaig nombrar a Pubilleta me'n van dar pins.
0: T'han donat aquests pins ja, eh? Molt bé.
2: I, Sara, i tu, perquè no et veig de blau, però em sembla que també participes en altres entitats, no?
3: Sí.
2: Què fas tu, a veure?
3: Pastorets.
2: Ah, o sigui que t'has estrenat també aquest any? Mare meva, quantes coses noves, eh? No sé si ho podrem gestionar tot això, eh? I com ho has viscut? Com estàs?
3: Molt xulí.
2: Sí? Molt bé.
0: I com van anar aquestes proves? Què et van preguntar? Què us van preguntar? Perquè, clar, la gent sempre té por a que això sigui un examen, però no va ser un examen, no? Apropa't una mica.
3: M'han preguntat sobre coses... meves, de, per exemple, les vacances o què faig, que extraescolars faig. Jo.
0: Molt bé, perquè de la Sara no sabem quin curs fa. Què comences? Quin curs?
3: Quart.
0: Quart, de primària. I tens?
3: 8 anys i vaig a complir 9.
0: Molt bé. Aficions. Quines aficions tens, a part de participar de l'agrupació de Deix Populars ballant?
3: Ballar ballet i flamenc.
0: Flamenc i ballet, eh? Molt bé, per tant, t'agrada el ball?
3: Sí.
0: Molt bé. Anem a conèixer també aquest Arauet de Cubelles, que anem a saludar-lo també, perquè l'Arauet va pujar també del de l'escenari, jo crec que també hi va haver un reclam, no?, a l'hora de... quan vam sentir el teu nom. I bé, l'Arauet es diu Nil Duran.
4: Sí.
0: Nil, explica'ns una mica també com va rebre aquesta notícia.
4: Bueno, la Maria, la nostra delegada, em va proposar de... bueno, de viure aquesta experiència. I bueno, vaig veure que era això, una experiència xula i que em podia... no sé, o sigui, crec que seria xula de viure-la.
0: Per tant, ja es proviva també aquesta notícia. Per què et presentes?
4: Bueno, Castells, estàvem a Castells i la nostra delegada Maria també era a Castells. Faltava gent per fer i em va d'apuntar-me. I bueno, doncs jo vaig anar.
0: Camisa blava de Castells. Als Castells fas alguna altra cosa, alguna altra entitat?
4: No, faig Castells i puro.
0: Ja n'hi ha prou, no?, fent Castells.
4: Sí.
0: Molt bé. Quin curs fas i quina edat tens?
4: Faig 5è, aniré a 6è i tinc 11 anys.
0: Alguna afició que em vulguis comentar?
4: Bueno, Castells i ball, m'agrada ballar.
0: Has fet alguna sortida o és el primer acte?
4: Bueno, vaig anar amb... molt bé, va ser molt xulo. Ens ho vam passar molt bé, vam anar després a la SA. Vam estar parlant amb els altres cubis, va estar xulo.
0: I portes la faixa, no?
4: Sí.
0: Amb pins, també. Sí. Perquè això dels pins, la gent no ho sap, però què passa amb els pins? Us intercanvieu pins o
4: sí.
0: Què passa aquí?
4: Bueno, vas a les sortides i et donen el de la sortida.

0: i després pots anar a intercanviar amb els, bueno, amb els fullatges que van a la sortida.
1: Molt bé. Trepitjada. No sé si havies trepitjat mai.
0: No.
1: No, també és la primera vegada.
0: Sí, tinc molta entrepà.
1: Tens ganes?
0: Sí.
1: Sí? Molt bé.
2: I seràs doncs... valent i el tastaràs tu? Tu el tastaràs o no?
0: Que... Tast... Bueno.
2: Bueno.
0: Ja veuré.
2: Bueno, ja.
1: Doncs seguim ara amb Aitana Fernández, que és la de Meta. I bé, explica'ns una mica també, presenta't una miqueta. Si tens, quin curs estàs fent, o què faràs, vaja.
3: Tinc 9 anys i faré 5è ara.
1: I no sé...
3: Bueno, faig passarets amb la Sara i... I ja està.
1: I a banda, no sé, en el teu cas...
3: Jo faig pop urbano i...
1: Cantar-te, saps?
3: La mare, quan era petita, jo em vaig presentar per...
1: Tard en va ser de Meta i tu també ets, ets... Quina coincidència, això es porta de família, no? La sang. Et fa il·lusió el que et vindrà d'aquí 2 anys?
3: Sí.
1: Sí? Ja saps què has de fer? Quin és el teu paper?
3: Sí.
1: Sí? Representar Cubelles, no?
3: Sí.
1: Ho fareu bé, no? La dama, encara que no sigui la Pobilleta, té un paper molt important, perquè quan la Pobilleta aneu també, no? Sí. O sigui que aneu tots junts, no? A tot arreu, a màximes
3: sí.
1: sortides. Tens moltes ganes de conèixer món?
3: Sí.
1: Sí. Molt bé, doncs anem a parlar amb el Kenneth, que a més el coneixem perquè torna doncs, a revalidar aquest títol de fadrí. El Kenneth ens pot explicar la seva experiència. Kenneth, són 2 anys passats i ara 2 anys futurs, no?
4: Sí.
1: Estàs content de representar Cubelles i explica'ns una mica doncs, què hem de fer, no? O sigui, què ha de fer aquest pobillatge d'aquí endavant?
4: Primer diu que no valoreu res a les persones que tenen alguna... Si tenen dislexia, no...
1: Que s'ha de valorar, no?
4: Sí. Sí.
1: Kenneth, explica'm, quants anys tens?
4: 10.
1: 10 anys. Quin curs faràs?
4: 5è.
1: 5è. I, bé, el tu, el pobillatge, doncs, t'agrada. T'ha agradat?
4: Sí.
1: Com has viscut aquests dos anys passats, no? Amb tots els teus companys, no? Has viatjat molt, has fet
4: sí.
1: moltíssimes sortides, no, Kenneth?
4: Sí.
1: I us ho heu passat molt bé.
4: Sí.
1: Perquè jo us vaig escoltar, no?, amb aquests discursos, no? I aquesta faixa, deia, porteu una faixa i us heu de vestir, però no sempre aneu vestits, no?, amb
4: no,
1: el traje tradicional. A tu t'agrada, per això? Vestir-te o t'agrada més una informal?
4: De molta calor.
1: Fa calor, eh? Trepitjada de raïm, perquè avui farem trepitjada. Tu ja ho has fet.
4: Sí.
1: Va, explica'ns com és això.
4: Bueno, és xulo. El dic.
1: I aquest suc que surt, aquest mos, l'has tastat? L'has provat?
2: No, no.
1: És que a vegades fa...
2: Aquest any potser sí, no?
4: Potser.
1: Sí.
2: Que potser els hauríem de deixar que vagin a beure una mica d'aigua, no? Els veig aquí suant
1: tenen
2: de valent.
1: Calor.
2: Han de marxar.
1: Sí, han de marxar, que heu de pujar a l'escenari.
2: Una preparada i està a punt.
1: Doncs t'acomiadarem, Kenneth, però en tot cas de pobillatge fas altra cosa. Participes
4: sí,
1: en algun altre...
4: Pastorets.
1: Pastorets, eh? També tenim aquí un pastoret de l'agrupació de Vells Populars. Sort amb aquest títol. I res, que us ho passeu molt bé, tots plegats, eh? Tot el pobillatge que tenim avui aquí a la taula, que vagi molt bé aquesta festa a la Verema i tots els actes que us queden tots aquests 2 anys. Moltes gràcies per la vostra participació i moltes felicitats. Fins una altra. Adéu.
4: Adéu.
5: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Arriben convidats aquí a l'estudi, el regidor de comunicació, l'Arturo Carrillo, i el tenim ja aquí també, en companyia, doncs aquí a l'estand, perquè també hem parlat d'aquest paper de la ràdio doncs aquí, a la festa, perquè no ens la perdem des de fa molts anys, sempre que hem pogut, doncs hem aquí als inicis, l'aprovàvem, com dèiem, els nostres companys, els que van estar també a la ràdio doncs ara fa 38 anys, perquè hem de dir que clar, són 39 edicions aquest any, no? Però, clar, diguem que la ràdio ja té també uns quants anys. Hem de dir que estem de celebració, en celebració 45 anys de Ràdio Cubelles i doncs, l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Però la ràdio doncs, ja en porta 45, per tant, abans que aquestes edicions de la Festa de la Verema, al principi dèiem la Festa de la Verema que estava a la plaça de la Vila, que després s'ha canviat aquí a la plaça del Mercat, que ha anat canviant aquests formats també de pobillatge, i bé, la ràdio des que té unitat mòbil doncs, ha transmès la festa. Ara, aquest any com a novetat, ho explicàvem, no? Aquesta

0: transmissió en directe pel canal YouTube amb imatge. Doncs anem, ara sí que el tenim a punt, Arturo Carrillo, regidor de comunicació. Benvingut al programa en directe de la Festa de la Verema.
1: Gràcies, molt bona tarda.
0: I ho estàvem dient, no?, la ràdio, aquí, explicant in situ què és el que està passant, no?, apropant aquesta festa. Posa també, doncs, una mica en valor, no?, aquesta feina que fa la ràdio i aquestes novetats, no?, que va incorporant.
1: Correcte, com un any més estem aquí a la Festa de la Verema, en directe, aquí a la mateixa plaça on s'està vivint aquesta gran festa, no?, que fa tants anys que fem, i la veritat que és un orgull que Ràdio Covelles estigui aquí un any més apostant per la informació en viu, en directe, i per estar aquí vivint el caliu, no?, d'aquesta festa tan maca, d'aquesta inauguració de la Verema.
0: I hem de dir que, clar, un programa que a més per portar, doncs, imatges, informació, les veus, no?, perquè es fan entrevistes, incorporem també, doncs, tot aquell recull que hem fet previ també a la festa per explicar-ho, doncs, al màxim de bé possible, i aquesta transmissió després del que passa a l'escenari, no?, que passen moltes coses, actes molt tradicionals, i col·laboradors, no?, que també gràcies a ells, doncs, els tenim aquí a la festa. Per tant,
1: correcte, aquí,
0: fa que falta gent, no?,
1: sempre,
0: i mitjans, i els tenim, de moment els tenim.
1: De moment els tenim, i el personal de Ràdio Covelles fa una gran feina per estar aquí, perquè no és només, com dius, posar un micro i començar a parlar i dir el que està passant, no? És a dir, aquí fa falta molta gent, com tenim aquí el Pau, el Marc, tu mateixa, no? Tenim aquí el Cinto també, que és un col·laborador que sempre està amb nosaltres, tots els dies, tenim la Mònica avui amb nosaltres, i la veritat que tot això és una feina que no es veu, la veritat, perquè sembla que només posa la ràdio i escoltes el que s'està parlant, però aquí darrere hi ha molta feina, com bé dius, ara ja tenim imatge, és a dir, tot això és un enrenou, no?, que tenim de mitjans, que cal coordinar-ho i cal posar-ho en valor, molt en valor, el poder estar aquí, el poder estar en aquesta Festa de la Verema, igual que estem a Sant Jordi i estem en altres festes aquí a la nostra vila, no?
0: Es parla, doncs, que la Festa de la Verema és, doncs, allò, el tancament de l'estiu, no?, i per tant, doncs, comencem un nou curs, com Ràdio Covelles també començarà un nou curs. Hem de dir, doncs, que la programació, cap a la setmana, a partir del 21 de setembre la posem en marxa, i que per tant tornem amb aquest engranatge d'una programació més contínua. Fem un petit descans a l'estiu, no tenim el 100% de la graella.
1: Molt merescut.
0: Tot i amb això, hi ha col·laboradors actius que han vingut, no?, també puntualment, però clar, la programació, diguem, de nova temporada comença com sempre el 21 de setembre, amb una programació que ja no és només col·laborador, sinó també aquest curs polític que es torna a iniciar amb unes eleccions molt properes, ho hem de dir. L'any que ve, doncs, estarà marcat, doncs, per aquest panorama, no? I, doncs, això, un curs, doncs, que engega també novament, no?, doncs, els plens, que apropa la ràdio. Tindrem un Sant Jordi, doncs, que sempre acompanya actes com el Víctor Alari, no? Per tant,
1: correcte,
0: la ràdio no para, no para mai.
1: La ràdio no para, encara que diguem que parem, no?, per l'estiu, per tal de fer el reprogramament i tot, en realitat la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no?, de Ràdio Covelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no?, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Covelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no?, a Ràdio Covelles, i sense ells i elles, pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Covelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diguem, no?, la més longeva de la comarca, per això, no?, per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no?, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Covelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt, pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Covelles creixi i continuï en línia, no?
0: I hem de presumir, no?, de col·laboradors, que en tenim molts,
1: molts.
0: Més de 60. I després, doncs, col·laboradors, mira, el Javier Adeva, que és una de les noves incorporacions, no?, que fa programa a la ràdio, que avui és la primera vegada que fa un directe, i a més, doncs, ràpid l'hem vestit i hem dit, vinga, càmera i doncs som-hi.
1: Càmera i acció.
0: Sí, sí, i també, doncs, ha participat aquí, no?, el programa, posant veu, per tant, doncs, que és una bona formació el paper que té Ràdio Covelles. Ell és estudiant, doncs, de periodisme, i ben aviat serà un futur professional que ha començat, doncs, a Ràdio Covelles com molts altres, no?
1: Dèiem,
0: som també una escola.
1: Correcte, i sí que m'agradaria, ja que estem aquí, que comencem aquest curs nou de Ràdio Covelles, no? Pues, m'agradaria donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No m'ha aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat alguna cosa de sentir-ho, no?
0: S'ha sorprès.
1: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això i res, ho volia d'aquí en primícia per tal de, que crec que tots estem molt contents de que per fi s'ha aconseguit uns diners per aprofitar l'estudi de Ràdio Cubelles.
2: Doncs sí. Sí, que això queda gravat,
1: I tant que queda gravat.
0: És que està en directe.
1: Està en directe. Per això ho he dit. Està en directe, tothom ho pot veure.
0: Molt bé.
3: A més, el plano era tu i el regidor. Vull dir que hem vist la teva reacció en directe.
0: Doncs tenim uns estudis més a prop. Esperem que sí, que es facin realitat. Són 45 anys de Ràdio Cubelles els que s'estan commemorant enguany. Dèiem, a camí dels 50, en tant, ho veiem més a prop. Una reivindicació que hem de dir que s'ha fet.
1: Ho veiem molt.
0: No, la reivindicació.
1: No es podrà fer tot el projecte sencer, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no?, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles i estem treballant en cap el projecte que teníem per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles i dels estudis, que estic segur que esteu molt contents amb aquesta notícia.
0: Jo penso que sí que més tenim el cava aquí a prop avui, podrem brindar per aquesta primícia que ens ha donat avui el regidor de comunicació.
1: A veure, que el Pau vol dir alguna cosa, que l'estic veient molt animat.
0: Endavant.
4: No, gràcies, que ja tenim un titular per dilluns, ja està.
0: Cadascú, ja tenim els informatius. Ara.
3: Clip de vídeo, també.
4: Sí, clip de vídeo, tot.
3: Ho tenim tot. I sobretot el cinto el tenim content, eh? Sí. Jo li he vist la cara, se l'ha il·luminat la cara en un moment.
1: Jo hi ha hagut un moment que l'he vist blau perquè la respiració s'havia parat.
2: M'ha agafat com un cobriment, de debò. Una cosa rara, m'ha pujat una...
0: Perquè ho veiem més a prop, això, no? Semblava jo, mentida.
1: Jo vaig prometre que faré tot el possible, lluitaria per aconseguir encara que sigui, perquè tots sabíem que amb el pressupost municipal era impossible fer pues, aquesta gran obra, no?, que s'hauria de fer l'estudi de Ràdio Cubelles. Hem lluitat fins al final per aconseguir arribar a la subvenció, més els diners que he pogut aconseguir la partida pressupostària que es publica i es pot veure la inversió que tenim, doncs amb això jo crec que farem una bona feina i hem de començar ja a treballar per fer el que puguem amb aquesta partida pressupostària i que això no pari, és a dir, que continuï intentant aconseguir més subvencions i més pressupost municipal per tal de poder fer tot el projecte que tenim pendent. Però hem posat la primera pedra, estic molt content d'haver aconseguit i estic lluitant i intentant per tal de poder fer-ho abans que s'acabi aquesta legislatura, almenys que jo que estaré com a regidor de comunicació, i per mi no quedarà de treballar per aconseguir doncs, aquest somni, no?, que teníem tots dels estudis de Ràdio Cubelles.
0: Doncs perfecte, ens ha donat una bona notícia i doncs aquesta nova programació que iniciem doncs, de setembre, per tant molta il·lusió per part de tots els col·laboradors. Dèiem, no?, 25 anys han passat d'ençà que doncs el nostre company, el Marc Torres, feia de Carnestoltes i feia aquest reclam també, 25 anys de Ràdio Cubelles, reclamant també, no?
3: Perquè fèiem un cop d'estat. Era un cop d'estat, de fet la nostra carrossa era un tanc que fa fum i tot. I el cop d'estat era aquest
0: de l'edifici.
3: Ja anàvem construint a la carrossa, anàvem fent una paret de totxos, ja estàvem construint nosaltres. No va arribar a bon port, pel que sigui, aquella paret no va...
2: Saps què passa, Marc? Que no hi ha mai pressupost per fer coses.
3: Bueno, mira, ara una mica.
0: La primera pedra, ha dit,
2: Que quan el vegi pel carrer, si no és veritat, l'han passat, ja.
3: Sí.
1: La subvenció està concedida, està acceptada i la partida pressupostària està disponible al pressupost municipal 2026. Així que estem treballant, estic treballant amb el coordinador el Víctor Lora, estem treballant per tal de poder portar a terme, amb l'Àngels també començarem a fer les reunions que calguin i amb els serveis tècnics que al final han de liderar, no?, totes les obres públiques que tenim a l'Ajuntament de Cubelles, així que estarem treballant, almenys jo estaré treballant fins a l'últim dia per tal d'aconseguir pues, allò que jo vaig prometre perquè a mi m'agrada com saps que faig.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies a Arturo Carrillo, a regidor de comunicació, que vagi molt bé també doncs, la festa de la Barema, no?, perquè també com a regidor doncs disfrutes. Hem de dir...
1: Aquest any s'estrena la colla de pastorets infantils i aquest any la tenim aquí a la festa de la Barema, estic molt content perquè l'hem meva filla forma part d'aquesta colla de pastorets infantils.
0: Pobilleta.

0: De Cubelles,
1: també és pubilleta de Cubelles, o sigui que estic avui, bueno, avui estic platòric.
0: Eufòric.
1: Perquè, bueno, entre el que s'ha donat i tot el que estic veient avui, ploraré encara segurament la filla quan puja a l'escenari la primera vegada, així que...
2: A celebrar-ho, doncs.
1: A celebrar-ho.
0: Molt bé, doncs nosaltres deixem aquí aquesta entrevista i seguim amb aquest programa especial en directe.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
0: Narcís, nova festa de Barema, encara en ja l'any que ve, les 4 dècades. Suposo que content, com l'estàs vivint i què representa també per Cubelles?
4: Bueno, primer de tot, bona tarda, vespre. Avui anem una miqueta contra rellotge, sí que és veritat. Però bueno, en principi estem molt bé, ha estat funcionant tot molt bé. Ja la gent està molt animada, els comerços també estan contents perquè estan venent molt a menjar i estan venent moltes copes de vi. I en principi, bueno, això, la 39a festa de la Barema, que crec que és una de les coses importants a destacar, no? Una festa que aguanti 39 anys, passant doncs, pels governs que puguin haver, no?, en aquest municipi, que tothom la mantingui, vol dir que aquestes arrels estan doncs, ben enganxades i crec que serà doncs, una festa que finalment d'aquí molts anys farà història, no a nivell de Cubelles ja, potser sinó a nivell de Catalunya.
0: I hem de dir que més el turisme també és la cluenda de l'estiu, no? És a dir, que el volum de feina que hi ha aquí al recinte, la gent que s'apropa, és impressionant, no?
4: Sí, és una festa que, bueno, és més al final de l'estiu. Com dèiem abans nosaltres, no? Els berenars ajuntem tots en aquesta festa i uns marxaven. Avui ja no és així, perquè és dividida, però bé, encara molta gent de Cubelles que ve aquí a dir hem fet la festa major petita, hem fet la festa major gran i ara fem la festa de la Barema i amb això tanquem el trident de festes de la nostra vida.
0: Ve una festa que, a més, diferents etaps, ho recordàvem al llarg del programa, va començar a la plaça de la Vila, a Comats, però la música també té un pes important, a banda doncs, aquestes de Gustaví i Cava, no?
4: Sí, és bé tot, és tot, perquè la gent pues, estigui aquí, pues, pugui escoltar música i si no, doncs prenent una copa de vi. Jo crec que és la nostra festa i, bueno, i seguim, ja com molt bé ho veieu, amb la plaça plena i funcionant.
0: Hem de parlar també amb l'alcaldessa de Cubelles, amb la Rosa Fonoll, aquí li demanarem que es posi també els auriculars perquè si no amb la música de fons no ens escoltarà i aleshores doncs bé, per part doncs, de la Rosa també voldríem saber una mica com es viu aquesta festa a la Barema i també aquest pes tan important pel que fa als reconeixements, no? Aquesta també supervivència de la festa perquè són 39 edicions a camí doncs, dels 40 anys de cara l'any que ve i aquesta tradició que no es perd, no? Perquè avui podrem veure com es trepitja el raïm i també es donen reconeixements com el pàmpol. A l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, doncs un any més, no?, veient aquesta festa de la Barema que bé, que té aquest sentit, no?, també de pertinença de poble i també de reconeixement.
5: Bé, hi ha moltes persones que fa 39 anys que venim a aquesta festa i les hem passat de tots colors, de totes maneres, de tots formats i bueno, al final sembla que aquest està consolidat, no? Agrada molt i té molt d'èxit, com podeu veure. I bé, amb el tema dels homenatges, sí, cada any fem un homenatge donant a una persona en concret, donant un pàmpol de plata a la seva trajectòria amb el camp, amb els vins, sempre relacionat amb la vinya i amb la terra. Aquest any ho fem amb una persona molt especial, no sé si puc dir.
0: Sí, digue-ho, sí,
5: és,
0: ja.
5: És el Tomàs López.
0: Sí.
5: I... la
0: sorpresa fins l'últim moment.
5: Ara ja estan allà. I
0: sí, ara ja hem vist una
5: bueno,
0: mica.
5: Però jo estic molt satisfeta perquè a mi m'agrada que les festes faci calor. Perquè així no estàs patint pel temps, que si està núvol, que si plou, que si no sé què. Avui serà una gran festa amb aquest conjunt que tenim, com és Ava, i que agrada molta gent i ha vingut molta gent de fora per veure'ls cantar. I bueno, el pubillatge també, que s'estrena el nou pubillatge... A l'anterior es despedeix i bueno, aquí amb el regidor hem fet tots un gran esforç per poder tenir la plaça com la tenim ara i penso que aquest any...
0: I una trepitja de raïm també que està a punt, no? De,
5: sí, també trepitgem el raïm, sí.
0: I no, veure doncs, raïm és de Cubelles, de Masses Carrer, aplicat,
5: sí, sí.
0: I aquesta tradició que continua, no? Aquest relleu sí, entre sí, sí. Trepitjadors.
5: Va començar el sobre de Fonoll amb el Josep Cuscó, quan va morir... Va agafar el relleu el Carles Pérez de la Cellera del Porró. Aquest any, per problemes de feina, ja no ha pogut assistir. Aquest any agafa el relleu el net del Salvador, que és el Guillem.

0: Per tant,
1: una... per la família i per tots.
0: Per tant, una novetat més, no? Aquest relleu que es va mantenir. No els volem entretenir més perquè sabem que teniu aquest acte a l'escenari. Moltes gràcies, estudi de la Verema.
1: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, que ens fa sentir.
0: Aquests han estat alguns dels moments al programa especial d'aquesta emissora municipal a la Festa de la Verema, que va fer també un segment especial de la presentació del Pubillatge 2026-2028 i del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, així com de la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer most, amb la participació també dels infants a Cubelles i del mateix Pubillatge. Un programa especial que podeu recuperar des del nostre cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola, us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia, Obama. Depèn de l'hora que esteu a escoltar el programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: El 107.5 de la EFMA i a Radio.cat.

0: Un dia més de peus. Sempre saludem a l'Adrià Carné del Centre Liax. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, i avui, doncs, ja a les èpoques que estem, ens volies parlar de Nadal i de cosetes que hem regalar, no? Els invisibles, regals, etc. Totes aquestes coses.
1: Ah, exacte. Ja que estem a aquesta...
0: Regalar relacionat amb la podologia. A veure.
1: Sí. No és un tema, una professió, que hi hagin coses molt boniques per regalar, però bueno, he de fer un apartadet, no? Per si algú necessita alguna cosa de podologia, doncs ja es poden regalar.
0: Segurament, potser no seran les més modernes i aquestes coses, però sí que seran potser...
1: Útils.
0: Les més útils, eh?
1: Exacte, exacte. No seran les més boniques ni les més... però almenys útils.
0: Vinga, doncs quines idees ens portes? A veure...
1: D'acord, aviam, jo tinc algunes idees i una d'elles, per exemple, és una cosa que em pregunten molts pacients a vegades i és amb què em tallo les ungles? Amb el tallaungles, amb unes tisores, tinc les ungles gruixudes, etc. Llavors, hi ha una cosa que nosaltres la fem servir cada dia per tallar les ungles als pacients i que poca gent té a casa i que és econòmica, o sigui, és barateta i és molt pràctic per tallar ungles de tot tipus. I són les alicates, són els típics, nosaltres li diem cisalles, però bueno, són com tallar ungles en forma com d'alicate, vale? I llavors què passa? Molta gent el que té és el típic tallar ungles, no? Que té una forma molt concreta i que no sempre fa el millor tall, perquè és aquella palanqueta que coneixem tots de tota la vida.
0: Que s'obre, no?
1: Sí, que té com, no? És com un multiuso.
0: Que fins i tot al final això ho han transformat en souvenir, no?
1: Sí,
0: jo de vegades ho he vist de souvenir amb botigues de por ahí.
1: Sí, perquè li posen com una placa amb la imatge de la ciutat o el que sigui, però bueno, el problema d'això és que té una forma com corbada, molt concreta i no totes les ungles són iguals, igual de gruixuda. Sí que és útil perquè pots fer servir amb les dues mans, però si ens costa una mica o no sabem tallar-les bé, els podòlegs, si fem servir allò, és perquè el recomanable és agafar i comprar-se unes cisalles d'aquestes, que les hi ha a botigues físiques, com per internet, en farmàcies, supermercats, gent de tot tipus. Jo crec que és un regal que pot ser útil per molta gent, al final és... i quedaran les ungles en principi molt millor que amb un tallar ungles.
0: Jo t'he de dir que et vaig fer cas i em vaig comprar una. Acostumant-me, com dius, més força i pots d'això.
1: Sí.
0: Ha de tenir alguna forma, però, que hi ha algunes que tenen una lleugera curva, no?
1: Anem que siguin rectes. Sí, si us heu fixat, n'hi ha algunes que són com les bàsiques, com més de manicura, pedicura, que són com més com de nyigui-nyogui, no?
0: Sí,
1: que són,
0: sí.
1: I tenen una mica de curva, o inclús a la curva només hi ha una, no? Que no tot és tall. Ho podeu buscar, per si vulgueu. Hi ha cisalles de podòleg que les venen, ja us dic, a tot arreu, i que solen tenir un tall més recte, punta bastant fineta, i així és més precís pues, tallar aquests cantos que se'ns claven una miqueta a vegades, o si l'ungla és més gruixuda podem obrir més la boca o tallar-la més o fer-ho més petit. El que passa que s'ha d'agafar la pràctica amb les dues mans, amb la dreta i l'esquerra, perquè és el que costa una mica més.
0: Clar, però bueno. Vosaltres feu servir sempre la mateixa, no?
1: Sí, aviam, aquí cadascú té el seu truc, no? Jo, per exemple, amb el temps he agafat la pràctica de girar les cisalles i en comptes de tallar-les per la part de dalt de la mà, doncs les giro i tallo per la part de baix i llavors així, doncs, amb el temps... Però això és pràctica i pràctica i pràctica.
0: Sí, sí. Clar.
1: Però bueno, si algú vol provar i no li agrada com li queda amb el tallar ungles, jo crec que és una bona idea, és econòmic i us pot trobar a molts llocs.
0: Doncs vinga, apuntem a aquest tipus de tisores, aquestes cisalles. Què més?
1: D'acord. Després podríem trobar, per exemple, si algú... hi ha pacients, per exemple, doncs que a vegades se li han fet plantilles, les biomecàniques de tota la vida, les que fem a mida, però no s'acaben d'adaptar o els és una mica pesat haver-les d'anar a posar i treure, o les tenen, però no sempre a portar-les, per això, perquè és més engorrós d'anar posant un calçat a l'alt. Llavors, si algun pacient està escoltant, té el típic la planta, no?, per pressió o una durícia i tal... el que es pot regalar és palmilla, una plantilla estàndard, que són planes, ¿vale? És simplement una base de silicona, d'espuma, hi ha de diversos tipus, que també es pot trobar des de farmàcies, botigues d'esport, per internet, i això, els cops, doncs, o podem retirar la plantilla estàndard del calçat i posar una d'aquestes, més tubetes, si hi ha suficient espai calçat. Llavors, és algo també econòmic, al final simplement es mira el número i retalles una mica perquè acabi d'encaixar dins el calçat, i, per exemple, el de tibet, i la veritat que per dolors així lleugers de pressió, sobretot, a vegades en més en el cas de senyores, quan porten calçat amb una mica de drop, no? Que tenen el taló més aixecat de darrere i inclinen més el peu endavant, doncs una plantilleta d'aquestes es pot buscar diferents gruixos, n'hi ha de molts tipus i de molts materials, doncs és algo que és econòmic i que pot anar bé també.
0: Perfecte, doncs també és una bona idea perquè a més n'hi han de molts tipus,
1: sí.
0: I de molts colors i de moltes formes, i diuen que fan meravelles algunes.
1: Tant, tant, no?

0: No, però ajuden bastant, sí.
1: Doncs ens ho apuntem. Mm-hmm. Alguna coseta més per bueno, aquesta llista?
0: Un tercer ràpid, simplement, venga. Si voleu regalar calçat, que és molt habitual. De fet, jo també he hagut de comprar calçat aquest any. Bueno, els Reis han hagut de portar-nos calçat.
1: Ho he demanat, a la llista.
0: Sí, ho hem posat a la llista. I una cosa molt senzilla, perquè no ens equivoquem amb el número, que és el que la gent té la por d'ostres, hauré comprat aquest, i no l'anirà bé, l'anirà gran, petit, etc. És comprar-ho per centímetres, ¿vale? Que els Reis es colin a on tenim el calçat, que mirin l'etiqueta i veureu que normalment a on hi ha el número posa també CM de centímetres o JP, que és en japonès, que són mil·límetres, ¿vale? Llavors, per exemple, en el meu cas, jo faig servir 32 centímetres, ¿vale? Llavors, si entro a... vaig a una botiga i no sé el número exacte, doncs dic, a veure quin número teniu que siguin de dins 32 centímetres, que ho posa sempre a l'etiqueta. I si no, per internet també, a la guia de talles, doncs buscar quin número coincideix amb aquells centímetres.
1: Per centímetres, eh? Sí. Però llavors hem de saber si hem de mirar la nostra bamba el que posa,
0: clar,
1: no?
0: Clar, imagineu que a la mare o al pare, no?, se li agafa així d'infraganti que no se n'adoni i li mires l'etiqueta i veus que té un 41, per exemple, i al costat posa CM i posa 28. Llavors saps que són 28 centímetres.
1: El de dins, eh? Això
0: sí,
1: està mesurat dins,
0: l'espai de dins, l'espai de dins, de taló a punta, d'acord? ¿Vale? I si no, si posa JP és en mil·límetres, per exemple, 28, doncs serien 280 JP. Llavors això ho compareu a on, on els Reis vagin a comprar-ho o, o a la web, etc. I llavors igual el número no és el mateix, en comptes d'un 41 igual és un 39, però si els centímetres coincideixen serà el correcte.
1: Números, que això els centímetres està molt bé. Què passa amb els números? Què vol dir 42? Com
0: és? Això al final són, si us hi fixeu, que té un patronatge diferent, llavors és molt, molt irregular i és molt difícil de... Al final són mitjos números, no té més que... Pues,
1: una mica
0: entre
1: més,
0: un i l'altre, sí, una mica més, inclús si anéssim a fila prim, hi ha marques que fan amples diferents, sí, també de la zona metatarsal, al final cada peu... però bueno, el que se sol mirar més sempre està a la punta, que no notem que... Llavors una forma senzilla és mirar els centímetres i així podeu... De fet, jo, per exemple, tinc un peu molt, molt gran i no puc comprar en botiga perquè faig servir un 48-49. Llavors jo ho he de comprar tot d'internet, no trobo en botigues. Llavors jo sé que ho miro per centímetres i m'arriben i em van perfectes el mateix dia. Mai he hagut de tornar calçat perquè fent aquest mètode saps que anirà bé. Igual una marca és un 47, l'altra és un 49, però si mires per centímetres sempre és el mateix.
1: Clar, sí, sí, la distància és la mateixa. I ja per acabar, ja que estem amb això dels calçats, com han d'anar unes sabates? Perquè punta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: toco
0: sí.
1: El dit, no toco el dit, posar el dit per darrere, sí. Hi ha moviment, no sé, què és el que s'ha de fer que sigui efectiu i que funcioni, no que sigui una cosa que s'hagi fet tota la vida i que no saps molt bé per què ho fas.
0: Doncs mira, aquí ens hem trobat dues coses. Una és que l'armament d'edat més avançada, gent més gran, per exemple els nostres avis o àvies, solien tenir la concepció, o els havien dit sempre, que el calçat havia d'anar ben agafat, ben apretadet, ¿vale? I solen ser pacients que estan acostumats a portar realment o just o petit, ¿vale? Llavors, s'ha de fer un canvi de xip i explicar-ho bé i que provin també portar una mica més de marge. I al final aquí la idea és que ha de sobrar un petit espai a la punta. Òbviament no ha d'anar super suelto, no? Perquè si no al final és inestable, però penseu que quan caminem el peu s'empotra una mica cap endavant perquè es rellisca per sobre de la pròpia plantilla que hi ha dins, o sigui, es rellisca uns mil·límetres internament i això fa una compressió dels dits a la punta. Va? Llavors podem tenir problemes d'ungles que es fagin malbé, ungles clavades, durícies a les puntes dels dits, etc. I el truc aquell de posar el dit per darrere el taló enganya una mica, sempre ho explico, perquè al final tu pots tenir espai darrere el taló i tenir tots els dits comprimits de davant. Vale? Llavors, l'ideal és que et posis dret amb el calçat, ben lligat, no que fa falta que et facis allà un torniquete, però que estigui ben lligat perquè el peu no es desplaci gaire, i el que hauríem de veure és que posats drets, carregant pes, per molt que ens sobri espai darrere, l'important és que davant els dits no estiguin comprimits. Vale? Llavors,
1: clar, el principal és el dit gros, no? És el que ens marca...
0: Depèn, hi ha gent que té el segon dit més llarg, gent que té el primer dit més llarg...
1: Hem d'agafar el més llarg. Doncs.
0: Sí, sempre de referència al més llarg, ¿vale? Llavors hi ha calçat d'aquest d'avui en dia que s'ha posat de moda respectuós o barefoot, que normalment té una forma que respecta tots els dits, ¿vale? I després hi ha el calçat tradicional, que ja sabem pues, que si té la punta molt en punta, molt punxeguda, com el calçat més de vestir, més tradicional, aquí ja tenim més problema, ¿vale?
1: I després està les criatures, no?
0: Sí.
1: Compra un número més, no? Sí. Que li aguanti, que duri...
0: Clar.
1: Això no és gaire recomanable.
0: Aviam, sempre és el mateix, ni poc ni massa. Vale? Llavors, el que se sol recomanar en general, i més en el món més del calçat respectuós, és que s'obri entre 8 i 12 mil·límetres, que seria més o menys un centímetre a la punta. Vale? Que després és molt irregular, perquè ja et dic, una cosa és quan estàs de dret o assegut, depèn si camines amb una superfície o una altra, el peu es pot desplaçar internament... Però amb peques, en general, el que recomana és mirar molt

0: per exemple, cada mes comprovar si li segueix anant bé, perquè el que ens trobem és que porten calçats que són molt bons o molt adequats, però passa un mes i ja li va petit i el nen o nena no es queixa i té els dits tots comprimits. Llavors, sobretot amb els peques, mirar molt bé si ja li està quedant curt o no.
1: Anar comprovant, eh?
0: Sí, anar comprovant bastant sovint.
1: Molt bé. Doncs ja tenim una mica de carta als Reis, cosetes que podem regalar o que ens podem regalar, per què no, doncs relacionades amb la podologia, que com dèiem, doncs potser no són les més boniques o les més modernes, però sí que seran útils segur i que ens faran servei. I si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta, ens la podeu fer arribar o podeu fer una visita a l'Adrià Carné, al Centre Liacs, a Vilanova.
0: I si no, Instagram, estic allà cada dia penjant contingut, sí, sí. O sigui, Adrià Carné, podòlogo, a Instagram. Ho penjo tot i allà estarem.
1: Molt bé, doncs Adrià, fins la propera, que vagi bé.
0: Una abraçada i bon Nadal.
1: Igualment.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planas. Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I avui volem repassar doncs, tot un seguit de temes relacionats amb la dona. Comencem amb la nova programació del Centre Violeta. Unes activitats doncs, que van del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
2: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. Val? I és que ens funciona, nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadana. Al final, el curs escolar, vale, és des que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement, i llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers hi ha diversos, des de cultura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web, i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que hem començat ara a fer la campanya i que la gent encara està allò que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada, i bueno, doncs hi ha algun tall que encara ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar, perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació, i bueno, en principi estem molt contents.
1: Vaig a fer un repàs, una mica de les propostes. Com deies, costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela, que també es porta molt de temps, no?
2: Sí, aquest porta, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
1: I espai de debat, és curiós, no?
2: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem, i l'espai de debat és una mica a lliure elecció de les persones que hi van. Que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, espai de debat, de què? No? És una mica a consens de les persones que hi van. Simplement és això, doncs, debatre.
1: Un moment d'elles,
2: debatre
1: sobre temes que elles mateixes propinten.
2: Sí, és el tercer any que ha sigut molt bona acceptació.
1: Costura avançada, això vol dir que vau començar potser
2: amb l'inicial
1: nivell, no?
2: Sí, clar, fem dos nivells aquí amb la costura, i què passa? Que hi ha la gent que ja ha fet els nivells anteriors, doncs que li agrada, que li segueix, doncs han ficat, al final fas una volta, un gir, vale? I fas la costura avançada. I el nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen, i que tenen molt bona acceptació. Em sembla que ja hi ha llistes a tot. Sí.
1: Si parlem de l'espai familiar, de què tracta, no? Perquè els anys...
2: Sí, bueno, aquest és un espai que també s'ha fet en els anteriors, i és per sensibilitzar amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar els massatges, al final és...
1: Per tant, reben eines una mica d'aquesta etapa, també.
2: De psicomotricitat i és una mica de sensibilització pels nens.
1: I més coses, gimnàsia, terapèutica?
2: Terapèutica, sí, no es pensi ningú que anem a fer unes classes de spinning. No, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol... Al final tothom s'adapta al nivell que exigeix el seu cos, però que és... Per recuperar funcionalitats i perquè bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, doncs és una manera de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament. De fet, avui em comentaven és que ara ha estat aturat, no? L'activitat, que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: A més, també hi ha cursos que és una mica també com pel teu benestar, no? En el sentit d'elles tu, taller de nutrició.
2: Nutrició saludable, sí.
1: Sí.
2: Aquest també l'hem fet anteriorment i també és... Bueno, ara el farem... L'anterior vegada el va fer un home i ara hem agafat una dona perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats, així la menopàusia, aquesta... Perquè al final... que jo vaig anar, l'anterior, era el que requeria el públic. El públic que anava era perquè tenien necessitats

0: nutricionals diferents amb aquest de pues, la premenopàusia, la menopàusia, al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, igual faríem un altre tipus de taller, vale? Però al final el públic que tenim, el que ens requereix és això, i llavors ens hem adaptat i hem adaptat una mica el programa amb aquest tipus de públic.
1: Molt bé, o sigui, són les demandes a la carta.
0: Exacte, una mica a la carta. Sí que el taller ja està licitat i tal, però sí que doncs, una mica de canvi de professional, perquè al final els inputs que tenim és que les prenen, bueno, la demanda és aquesta.
1: Uh-huh. I parleu també que properament, no?, voleu incorporar també noves activitats més aviat al mot i gestió de l'estrès.
0: Sí, perquè bueno, també és el mateix, eh? Nosaltres quan a base de parlar entre els participants i tal, hem també que són els requerits que té la gent. Al final portem una vida super estressada. Fa un moment estàvem tu i jo ja parlant d'això, doncs això, doncs que portem una vida super estressada, trobar aquests espais per acelerar-nos, per fer només això, deixar els mòbils, deixar i doncs trobar aquest espai de retrobament que és necessari.
1: I com deies, no? Entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller de la recerca de feina, aquestes habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
0: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
1: costa
0: la gent...
1: Costa una miqueta, vols
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el Sol CUP, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del Sol CUP ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
1: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades,
0: sí.
1: Tot això...
0: Està a la web.
1: A la web,
0: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per ben inscriure's també, i tota la informació a la web, i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta, i està oberta a tothom, i que sigui per veure com és l'espai, i que és un espai segur, és un espai per dones, dirigit per dones, vull dir, al final... és un retrobament.
1: Cubelles.cat, recordem la pàgina web on poden trobar aquests formularis, a través de la mateixa gent aniran doncs, trobant. Heu ficat els enllaços.
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: L'or al talent femení. Com...
0: Això és una novetat que va sortir bueno, nosaltres totes les activitats que fem al Violeta del Consell Comarcal i les fem juntament amb Cubella, amb Canya i Olivella. I amb aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones d'Olivella, que aquí no participa, però un grup de dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volien promocionar, al final el que estem promocionant és el talent de les persones del nostre poble. No? Llavors al final és com un intercanvi, les d'Olivella vindran a Cubelles, les de Cubelles aniran a Olivella i farem dos dies de fira, un aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, el passeig, que esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anirem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la, bueno, amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les persones que puguin allà interactuar també, que la interacció entre també és molt important per nosaltres, de que les dones entre elles facin coixí, que facin... I al final bueno, és una idea nova que hem de veure quina resposta té i al final bueno, farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
1: Molt bé, per tant, una novetat, 3 d'octubre, aquesta fira al passeig, suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com ho feu, això?
0: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
1: Ja el teniu tancat?
0: Bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa i que això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar que encara està a temps que vagi que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull dir que fa temps que es planifica i si alguna dona que es vol estar interessada, nosaltres ens ho veuríem també.
1: Molt bé, el dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim, com ho heu previst, això? No sé si serà una estona al matí, com fareu...
0: Serà una estona al matí i pensem que el 3 d'octubre hi haurà el cobermut també. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no... que potser no ve directament per aquesta fira, la trobi. Vale? I ho ficarem en dos espais diferenciats. La fira aquesta la ficarem on està la Cubermut, serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això de que la gent vagi vehiculant-se d'un lloc a l'altre i que tothom pugui gaudir de les dues coses.

0: coses.
1: Així que ja tenim també data del Cobermut,
0: sí,
1: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
0: D'aquí un mes,
1: aproximadament.
0: Sí, sí. Aproximadament, esperem que aquest any que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això, i sí, sí, la idea és promoció dues coses. Com la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
1: Molt bé, del cobert parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
0: sí,
1: amb l'esperança, com dius tu, no?
0: Sí,
1: de que es pugui tirar cap contratemps.
0: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, que hi ha aire, és molt complicat muntar, sí, sí, coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb dos o tres dies d'antelació. Si hi ha dies del temps, doncs no es pot muntar. Al final, la seguretat dels treballadors és el més important.
1: Uh-huh. Aquests imprevistos, aquest canvi climàtic, que estem parlant molt,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí. Ara, mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però, bueno, no
1: bueno,
0: sabem.
1: Sí, també, vulguis o no, la festa major ha tingut els seus...
0: Bueno, però no, es va poder...
1: es va subsanar, no?
0: Sí,
1: el timor, el foc no, però...
0: El foc no, el problema de la festa major és més aviat el foc, sí,
1: sí, sí,
0: el pla alfa.
1: Molt bé, parlem ara d'un altre tema, parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
0: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin ai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i que facin activitats, però no dirigit als nens, però també amb les mares, que aquest espai per fer, doncs, siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer la seva, que el millor fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
0: Eh? Sí. Sí, sí. Es fa, bueno, molt bé, hem anat augmentant, ara també es fa els dissabtes al matí, que es fa ja el Violeta. Es fa els dilluns i els divendres, i a la de vol del març, i els dissabtes. Una cosa que es fa, bueno, aquest projecte, cada vegada tenim més demanda, aliant cada vegada més, uh-huh. I, bueno, al final és això, de que de la tarda, de les 4:30 que deixen anar fins a les 7:30, que les mares puguin un espai per elles.
1: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa,
0: sí,
1: tota aquesta franja, no?
0: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que, uh-huh, si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
1: I podem, doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
0: Sí, doncs la Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
1: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
0: Sí, sí.
1: Cubelles i Olivella.
0: Canyelles també, eh?
1: I també, bé, sí. Doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
0: que... El que passa és que poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
1: També ho fan.
0: Sí, uh-huh, fan els tres municipis.
1: 53 nens, un baixant, sí, per tant, un servei que sembla que bé... Que
0: sí, aquesta... sí, cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona, sí, sí.
1: No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora...
0: Bueno, en principi que sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web, perquè hi ha un registre previ per tenir les mares i el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el senzill, i bueno, que funciona i que els nens estan ben atesos.
1: I en N, no? Queda encara, però sembla que ja es posa en marxa, no?
0: Sí, sí, estem preparant tant l'octubre trans com el 25N. De fet...
1: Comencem per l'octubre trans, si vols. Per on vols començar?
0: Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin. i que hi han incorporades, però que nosaltres batllem perquè no es perdi cap, i que també amb el Consell

0: comarcal, tant amb el SIAT com amb el SAI, intentem manifestar, fer activitats durant tot això. Ja estem fent la programació de l'Octubre Trans i també del 25N.
1: Val, per tant, estem, diguem, organitzant.
0: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
1: Ens deixem alguna cosa?
0: No.
1: De moment hem tractat aquests temes.
0: Sí, en principi no. Bueno, ja, també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb la Consell Comarcal també, tot ho vaig dient tot el rato Consell Comarcal. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que al final, malauradament, és un programa que segueix requerint però que funciona bé. Llavors nosaltres el volem mantenir perquè mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patit situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. I bueno, els punts liles, totes les activitats que, bueno, que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre una carpa del punt lila que també funciona molt bé i que l'assessorament que fan no és només de violència, sinó és de prevenció, de salut, de relacions. És un programa molt ampli i aprofito per a... Bueno, nosaltres a la Barema també estarem i aprofito la gent de que vingui a la veure a la servei del Punt Lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
1: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
0: Ràpid, eh?
1: Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí. Notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Actualitat local la trobaràs a ràdio.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programa.
4: Bon dia, amics. Un cert de comença el programa.
5: Hola, amics. Què tal? Aquí us parla Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: En vespre, de fet, esteu escoltant aquest programa. Doncs, a tu, Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que és alguna llavor i a la vora de l'hora ens trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no? És aquesta paraula, curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta, i vulgaris que és molt, molt comuna. Plantes que, bueno, ja naixeu, m'imagino que sí, menjar, bullides, com patata, i tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs bé, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes, que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verd, també es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, per un home els nens a veure què s'agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, amb alls, clar, jo no sé si els agradaria massa, o també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no? Amb...
0: Barrejat, eh? Sí. Que a vegades així sí. Els gustos, doncs,
1: sí.
0: Sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E. Després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic.

0: i també és molt ric en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
1: Uh-huh.
0: Vale? És una aplicació curiosa.
1: Sí.
0: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
1: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
0: Sí.
1: O sigui, hem de bullir bledes.
0: Sí, uh-huh. Els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes.
1: Uh-huh.
0: Diuen que va bé per això.
1: Bueno, tot és provar-ho, no?
0: Tot és provar-ho, vull dir que...
1: Molt bé.
0: Potser si als nens, no?, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no?, coses, sí, que passen quan van a l'escola,
1: sí, sí,
0: doncs...
1: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
0: Sí.
1: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
0: sí,
1: a vegades.
0: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Va. Llavors, mira, un cop a la setmana renta el... Doncs potser ajuda amb aquests nens que, no?, que estan a l'escola...
1: Polls.
0: Polls que són bastant desagradables.
1: I tant. I... Què, ja, més? Què més hem de saber, Sílvia?
0: Per exemple, com és molt ric en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, o sigui, augmenta, a veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell. També ajudarà si tenim sequetat a la pell, a cicatritzar ferides i el cabell fort.
1: Uh-huh.
0: Esto és vitamina, aquesta per la vitamina A. Val? Després també és molt ric en magnesi, també té propietats antidepressives per les migranyes, uh-huh, pot ajudar a la bleda. Vull dir que té...
1: Oh, déu-n'hi-do, els mals de caps,
0: Sí, és bastant completa. També com que amb àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... no? És molt necessari, sobretot pel desenvolupament de tot el que és el... l'esquena, no?, del fetus, llavors és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, que les dones, no?, a partir dels 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. Mm. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no, a eliminar líquids. Val,
1: això va molt bé, per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no? Aquests excessos, sí, a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?
0: Sí.
1: A menjar bledes, doncs, a la,
0: sí,
1: tornada.
0: És bo menjar bledes.
1: Molt bé.
0: També baixa els triglicèrids a la sang. Per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
1: Quina?
0: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns... com...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia. El temps avui es presenta més variable. De fet, anirà perdent l'estabilitat que ha tingut tots aquests darrers

0: tres dies el temps. Sí que encara tindrem sol i cel clar o molt poc ennuvolat al matí, però en canvi a la tarda els núvols es faran més abundants, aniran a més i acabaran tapant el cel ja entrada la nit. La temperatura ha pujat i es mantindrà de dia amb uns 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pràcticament amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb Terral fins a mig matí i de Garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant ràpidament a Marejol i considerable de cara a la tarda. Tindrem un canvi de temps de cara a demà, aquesta nit ja el notarem, amb cel tapat i amb pluja, ruixats i tempestes que seran de curta durada però que poden ser molt intenses, sobretot de matinada i allargant-se amb les escorrialles fins a mig matí com a molt. Després marxaran les precipitacions al migdia i a la tarda alternaran sol i núvols. Amb una temperatura que aquesta nit no baixarà dels 24 graus, la màxima poc més pujarà, com a molt arribarà als 25, i després a la tarda sí que la temperatura baixarà clarament fins als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa. Ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cous moderats i fent que la mar estigui alterada amb maró. Dijous torna l'estabilitat en el temps, molt estable, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal puntual, com a molt, al migdia, i amb una temperatura que quedarà molt curta i estaria entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat força baixa i un ambient agradable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol considerable.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Es preveu un perill màxim per intensitat de pluja en 30 minuts a Cubelles aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que podrien arribar a caure 40 litres en mitja hora, sobretot en la franja del matí, a partir de les 8 i fins les 2, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per aquesta previsió de pluges intenses aquest dimecres, principalment al matí i a gran part del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se hi algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. Durant la matinada i les primeres hores del matí d'aquest dimecres ja s'esperen xàfecs que poden ser localment forts i acompanyats de tempesta, sobretot aquí, al litoral i al prelitoral central i sud. Segons els últims mapes d'avisos de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, és aquí al Garraf i també a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, entre algunes altres comarques pròximes, on hi hauria un grau de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts, perquè podrien caure 40 litres en només mitja hora. La mateixa zona també té un risc en grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, durant les quals es podrien arribar a acumular 90 litres. En aquest cas, l'episodi es preveu sobretot concentrat al matí d'aquest dimecres, sobretot a partir de les 8, tot i que podria començar a ploure abans. Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot en la mobilitat, i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Les escoles i instituts de Cubelles han engegat el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb especialment les places al límit en gairebé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts públics, així com la llar d'infants municipal, engeguen el curs 2026-2027 al màxim, segons hauria dit la regidora d'Educació, Renata Bedós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta tensió per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous empadronats cada any i, a més, això s'ha traduït, evidentment, en famílies, amb nens que en molts casos es matriculen fora del període habitual de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la meitat.

0: dels cursos. Hi ha tres grups classe nous respecte al juny i probablement se n'haurà d'obrir encara un addicional a tercera primària perquè s'està superant amb escreix el 10% per damunt de la ràtio. Tot plegat mentre l'escola encaixa també l'arribada de 24 infants nous assignats entre juny i setembre durant l'estiu, quan el procés de matriculació en principi estava oficialment tancat. Així ho ha comentat el director de l'escola Charles Rivel, José Manuel Ardila, Chema Ardila, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
0: L'escola Charles Rivel frega actualment aproximadament els 500 alumnes. Des de l'Ajuntament, Renata Bedós ha insistit també que cal tenir en compte aquesta matrícula viva que ha estat especialment important aquest estiu.
2: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs, hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa que no tots segueixen el procediment. I a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, eh? No només d'un país en concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
0: I també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora Renata Bedós ha comentat la situació en què es troben també a causa d'aquest increment de matriculacions fora del període habitual.
2: No passa a totes les escoles. El que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups. I, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charles Rivel qui té més capacitat d'absorbir això. Però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi, sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell, per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les tres edats, en els tres cursos que es van posar a disposició de la ciutadania. Pròximament, l'Ajuntament també té previst aprovar ja els plecs per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
3: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les famílies amb infants entre 3 i 10 de facilitar l'organització de la vida quotidiana i afavorir també les responsabilitats laborals i socials. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Plana, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha donat més detalls sobre aquest programa.
4: Temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit, però també amb les mares espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquestes cases que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
3: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar i ofereix als infants un espai d'acollida on poden participar en jocs de lliure accés, acció sociocultural i actives. L'Espai també disposa a fer deures o llegir. Les vacances escolars, el preveu, la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria ha valorat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
4: funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant. De fet, ara també es fa els dissabtes al matí, que

0: fa ja el Violeta, és un, es fa el, a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres, i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres, i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que es, bueno, aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més, i bueno, al final és això, de que de la tarda de les 4 i mitja que deixen anar a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: La iniciativa s'emmarca en les actuacions al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT Garraf. Durant l'any 2025, el servei va atendre 143 infants a Cubelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca. Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar les reserves, que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcili@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662 965 950.

0: I a la tarda, a 2:15, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de Lax en Busto i a continuació, a 2:15, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins el divendres.
1: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock and Busto, que és un tribut a la banda Lax and Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la senyera abans que les autoritats, acompanyades del pubillatge local, hissin la senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
2: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
3: Al juliol, durant 2 mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
2: El mes de setembre la biblioteca

0: municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial, llibres vinculats al món vitivinícola, Núria del Campo.
1: Però tot això arrenca a partir del 15 i pues, tota l'estada dimecres i dissabte. Comencem al setembre, està a la Verema, en el nostre municipi, i ens acompanya d'alguna manera la festivitat que es fa, i tornem a tenir una exposició vinculada, concretament es titula Cubella, i ens la porta Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi, de tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè aquí aprofundim més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
0: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats prevista, la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació és d'octubre, amb noves xerrades i tallers, com també amb l'acció del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les fer un ús responsable de l'equipament. És garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Masip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
2: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments també de que ens coneixessin una miqueta el, nostre, o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, vam cadascú. Sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge, o amb les persones, o el que sigui. I bé, bueno, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
0: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Masip, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata de Ver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de la Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
0: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
2: M'agrada la iniciativa també de

0: tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix, perquè, bueno, ja no és per premis, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres. Que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, les coses manuals també és un complicat, ara.
1: Ara, amb el seu projecte, l'exposició Moments, el Centre Social els podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de l'artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims dos anys, que juntament amb recursos propis, pressupost municipal actual, haurien de permetre fer obres aquí, a la de Colom, que acollia fins fa pocs anys biblioteca municipal, a banda de tenir de Ràdio Cubelles, departaments de l'Ajuntament. Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema.
3: Que es va dir ja en el pleno, hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de part de Cubelles. No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat algú a sentir-ho, no?
4: S'ha sorprès, s'ha sorprès.
3: Aquesta subvenció per tal de fer l'elecció que estava plantejada. No hem pogut rebre tots els diners que ens hagués generat, més els diners que portem des de l'Ajuntament. Jo, com a comunicació, he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació. Doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar, doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio el més aviat possible. Sense això,
2: el projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
3: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no?, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir aquest projecte, com podem, pues, trossejar, no?, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
2: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles, que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
3: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem el que tenim cada dia, no?, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles, pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no?, la més longeva de la comarca, per això, no?, per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no, com sempre dic, no?, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar reforçar molt pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en no?
2: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del setembre, quan tornarem a oferir programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu, tot el matí, només els programes

0: Els esportius que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre. I aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles.

0: el caliu ben roent. Ja, yeah, Unity Sound i Cucapí.
1: Coordinat de tot.
2: Des valencians, del Pas i de l'Ebre. O ara o mai.